0: Àngels Barceló.
1: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
2: En la Cadena Ser, Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
3: I ja sé que no volíeu que passara el cap de setmana, però ja ha passat, i molts i moltes esteu dient ja, però no volia que arribara el dilluns, però sí, i clar que sí, hem de voler que arribi el dilluns, perquè si no les setmanes no passaran, i això no és bo. Què tal? Molt bon dia, benvingudes, benvinguts a una nova edició de l'Hoy por Hoy, on tinguem veí del Baida. Són les 12:20 d'este dilluns 18 de maig de 2026, i hem arribat amb molta energia perquè tenim moltes coses que contar des d'ara i fins a les 2 de la vesprada. Com sempre, el primer és saber què passarà amb l'oratge, perquè després del cap de setmana que hem tingut, veurem què és el que arriba. Lluís Francesc, molt bon dia.
4: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia. Tot apunta que aquesta setmana serà més càlida de lo normal per a l'època de l'any que ens trobem. Les temperatures ascendiran de manera progressiva, però ull, a partir de demà esperem valors ja per damunt de lo normal per a aquesta època. I les precipitacions tot apunta que seran escasses els pròxims dies, inferiors a les habituals per a aquestes dates. De moment, este dilluns puja les temperatures a Ontinyent i a la Vall del Baida, màximes que es queden al voltant dels 25 graus. En una jornada amb intervals de nuvolositat variable no descartem algun ruixet de calavesprada, poca cosa en principi. Vents variables. Demà, l'ascens de la temperatura màxima serà acusat. Els registres màxims ja podrien tocar els 30 graus. Una jornada poc nuvolosa i amb vents de la component sud com a predominants.
3: Moltes gràcies, Lluís. Ja sabíem que arribaven canvis. No sé si es noten ja hores d'ara a la nostra comarca. Tomàs Marín, molt bon dia.
5: Bon dia, què tal?
3: Molt bé. El cap de setmana bé?
5: Bé, de 10. Chapo.
3: Va ploure on estaves ahir?
5: Sí. Sí, eh? Va ploure i bé.
3: Molt bé, molt bé. Una tronada bona.
5: Però bé, dona gust. La veritat, que a moltes voltes no se sap com es plou, la veritat.
3: Exacte.
5: Bueno, en aquest moment la temperatura on tinguem és de 22 graus, és a dir, que estem molt bé. La mínima a la Vall d'Albaida, 19 graus, al municipi de Fontanars, i la màxima amb 23 graus a Albaida. Oh, i com sempre, pues, posaré dos exemples per a veure com està el mapa de la comarca. En tenim 20 graus a Salem i 21 a Benigànim.
3: Ja sabeu, ja heu escoltat a Lluís, que això anirà pujant durant esta setmana. Veurem on arriba.
5: Ah, sí, és tot el rato l'estiu, ja ha arribat, veurem.
3: Ja veurem on arriba. Anem a la picaeta, va.
2: Hoy por hoy, on tinguem Baida al Baida.

0: Picaeta que avui està repartida per diferents llocs. Tenim a Tomàs ací a l'estudi de Ràdio Ontinyent Cadena Ser i al telèfon s'escolta ja Carmen Úbeda. Hola, Carmen, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, no.
0: Ah, no, és Esteban. No, no és Carmen, és Esteban. No, no. Com li ha canviat la veu? Jo he cridat a Carmen i parla Esteban, saps? Hola, Esteban, no. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Miguel. Estem Carmen i jo, sí. Així. Podeu escoltar, suposo, d'ell sé que escolteu el so d'ambient que hi ha,
0: sí? Sí, a veure. Ahí está.
1: Estem a la plaça de Sant Carles d'Ontinyent, a les portes del Centre de Formació de Persones Adultes Sant Carles, on ara mateix estava realitzant-se la lectura d'un manifest per part dels directius dels centres educatius d'Ontinyent,
0: sí,
1: que s'han unit per a expressar, doncs, de forma conjunta, en plena vaga indefinida per l'educació pública que està realitzant-se a tota la Comunitat Valenciana. I així està coordinant l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida, doncs han comparegut per a demostrar una vegada més eixa unitat de tots els centres i en un ratet anem a parlar d'ells en directe hacia l'Oi por Oi.
0: Després connectarem de nou amb eixa concentració d'equips directius, que és una altra de les coses que estaven preparades que han anat sorgint en esta vaga indefinida. Escoltem de fons ixe soroll que ens agrada, vull dir, ens agrada entre cometes, ens agrada els que fem ràdio perquè
1: companys, jo ara mateix no sé si esteu preguntant-me alguna
0: cosa. No.
1: Puc escoltar res.
0: Tranquil, si nosaltres estem parlant. Jo vull que el so d'ahir, després connectarem amb Esteban Arroyo de nou. Dic que ens agrada perquè és el directe, és on està l'actualitat, és on està la notícia, i per això ens agrada i això so que ens arriba des d'on estan Esteban Arroyo i Carmen Úbeda, que després tornarem a connectar per a veure i per a parlar amb alguns dels directius que han estat en esta concentració, per a veure què és el que tenen que dir. Recordem que esta vesprada hi ha convocada eixa reunió amb la conselleria i els diferents sindicats a les 4 de la vesprada, per a veure si arriben a un acord o no. Després actualitzarem també eixa informació perquè tenim actualització de la mateixa. I serà una de les coses que tractarem a este Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida d'este dilluns 18 de maig de 2026, però no serà l'única cosa. També després, en segona hora del programa, avui és el Dia Internacional dels Museus. I clar, avui és un dia molt important per a aquests museus. I hem dit, vale, on podem anar, què podem fer? I resulta que el Museu Etnològic de Benissoda obre les seues portes avui d'una manera especial perquè després d'este dia tancarà les seues portes per a fer unes obres de remodelació i de reestructuració que fan falta des de fa molt de temps i de manteniment, i per això anirem després, anirà Tomàs Marín en directe, escoltarem des d'allí, des d'eixe Museu Etnològic de Benissoda, per a celebrar d'alguna manera, i a la nostra manera també, eixe Dia Internacional, Dia Mundial dels Museus. Això en segona hora. Després de parlar dels museus, anirem a per la intel·ligència artificial per a tots els públics, com sempre fem, amb Clara Soler, i tancarem el dilluns per a que siga més especial, si podem dir, i per a desengrassar un poquet amb música. Música que portarà Jesús Insa en eixa playlist que veurem que és el que ha triat esta setmana per a oferir-nos a tots i a totes. Això és l'Hoy por Hoy, des d'ara i fins a les 2 de la vesprada, i després, hora 14, Tomàs.
2: Bueno, no sé, hora 14, com no, marcat per aquestes mobilitzacions en el marc de la vaga indefinida. Estan previstes unes quantes al llarg de tota la setmana, en aquesta segona setmana que hem iniciat de vaga indefinida del professorat a la Comunitat Valenciana, concretament a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida. Si no hi ha canvis respecte a esta vesprada en aquesta reunió entre conselleria i sindicats, demà està prevista una manifestació al municipi de l'Olleria a les 7 de la vesprada, que també està agafant força en esta segona setmana de mobilització. Com no, escoltarem aquestes declaracions des de Sant Carles en relació a la vaga indefinida i a tot el que està parlant en esta jornada. I sentarem, com no, a nivell comarcal de com estan sent les coses. També és un dia on, com no, farem un poquet de valoració, ens sentarem en el cap de setmana, parlarem de la fira de tendes Tapes i Rock, de com han anat les coses, i també parlarem del Festival de Primavera, que s'ha presentat avui, que ja el tenim este cap de setmana, i us donarem les primeres pistes d'aquest esdeveniment a Ontinyent.
0: Una de les coses que després escoltareu a Tomàs, inicio el 14, fer les valoracions i escoltar les valoracions, però a mi m'agrada molt com va acabar. Vull dir, m'agrada molt. No sé si als organitzadors els va agradar
2: tant. No molt, però bueno.
0: Bueno, clar, va començar a ploure, però hi ha un vídeo circulant que vaig veure jo que la gent es va quedar allí, molta gent ballant, es va quedar. Sí. Ballant, estava tocant, crec que era el grup Enye el que estava tocant.
2: Pot ser, 3 i mitja tocaven, si no recorde mal.
0: 2 i mitja, 3 i mitja, no ho sé, però crec que era el grup Enye el que estava tocant i la gent es va quedar ahí ploguent.
2: A la festa, al lío.
0: I això és com acaba una bona festa.
2: Totalment, ja bueno, totalment. Però... èpica, eh?
0: Sí.
2: Èpica, li faltava la musiqueta de fons de Gladiator, el que vulgueren, eh? Els que s'ho van parar tan, tan bé. Ens alegrem molt, ens alegrem molt. Bueno, també, mira, parlant del tema del temps i d'aquesta tempesta que van tindre la jornada d'ahir, pot ser que algun llamp es donara un esglai a la jornada d'ahir a la Serra Mariola de Bocairenta, perquè van tindre que intervindre bombers, a fin Mariola Verda, entre altres, bueno, es va quedar en un esglai, el que us contava. També és una setmana important, ja no sols a nivell comarcal, sinó a nivell autonòmic i institucional, perquè este dimecres, Juan Luis Gandia és nomenat rector de la Universitat de València. I també és una jornada on com no anem a posar el focus en aquest Dia Internacional dels Museus i entre altres qüestions que es deixa la comarca en este nou dilluns del mes de maig.
0: Sí, senyora, això serà a l'hora 14. Després tenim Ser Deportivos. Clar, és que se van acabar les coses.
2: S'acaben les coses.
0: S'acaben les coses.
2: Dia 29, 10 dies queden de Ser Deportivos. 10 programes. 10 per 40, 400 minuts d'esports a la Vall d'Albaida. I, bueno, estem molt contents. Jo estic molt, molt, molt content. Cal donar l'enhorabona a tot el municipi de Bocairenta, ascens a segona valenciana després d'aconseguir el campionat ahir, després de guanyar 1-3 al Navarrés. Avui anem a parlar amb el seu president, amb Ramon Francés, per a que es conte, clar, com és despertar després d'estar 18 anys al capdavant de l'equip com a directiu i veure com el teu equip puja de categoria després de que l'any parat es quedara a les portes, després de que feia 12 anys que van pujar, és a dir, que és un dia molt bonic per a Bocairent. I ahir van fer una rua superxula pel poble. Vamos, que se ho van parar de 10 a falta d'una jornada. Parlarem amb Ramon Pera, que es conte com estan les coses. Bueno, alegria en Bocairent i... decepció, anem a dir, en Llutxent, perquè van caure 1-2 davant el CIMAT i este resultat fa que l'equip de Roberto Carlos ja no tinga opcions matemàtiques per a classificar a la promoció d'ascens de categoria. I ser meravellós partit entre el Gandia i Llutxent, que tenia tota la pinta de ser un autèntic partidàs en la lluita per aquests llocs capdavanters, doncs s'ha quedat en un partit més per desgràcia, però no hi ha que obviar la meravellosa temporada que ha fet el Llutxent davant equips com el Gandia, el DN, el Racing del GMSI, equips amb pressupostos elevadíssims.
0: Dona com un poc de ràbia.
2: Jo parlava este matí en Roberto, tancant d'entrevista i comentant un poquet, comentava, ostres, és que t'has quedat la mel en els llavis, que tens un pressupost molt humil, però sí que és de veres que, ostres, estan ahí, per què no aconseguir-ho? Però bueno, cal celebrar esta temporada, cal celebrar-la. També anem a parlar un poquet de com estan les coses pel que fa resultats, a les classificacions, i per últim... també una mala notícia, i és que el Castelló B va perdre el play-out davant del Logroñés i a hores d'ara la Geneta és equip de Lliga Comunitat per l'efecte arrossegament. Bueno, tenen 4 equips, ara depenen de 4 equips, tenen que ser aficionats de 4 equips,
0: a veure,
2: de la Nucía, de la Llevant B, del Villarreal C i de l'Atlético Saguntino. D'estos 4, un passarà a la final de la promoció d'ascens a nivell nacional a segona federació. Si un d'aquests 4 equips, el que passe, guanya i ser eliminatòria, faria que la Geneta continuarà un any més en tercera federació.
0: Però és a dir, que guanyar l'eliminatòria.
2: Tindria que guanyar l'eliminatòria un dels equips valencians, que hi tenim com a representants ara mateix en aquesta promoció. I ja... són equips contra els que ha jugat la Geneta i el Ontinyent 1978 aquesta temporada.
0: I ja no sabem si...
2: No, clar, és que ja estan jugant-se entre ells. Estan jugant el Llevant B afronta el Villarreal C i la Nucía afronta l'Atlético Saguntino. No?
0: I del que queda ahí,
2: se jugarà semifinal, diria jo, i després la final contra un equip d'altra comunitat autònoma.
0: Vale.
2: Per exemple, l'any passat el Castellonense, que va arribar a aquesta final, va jugar contra el Burgos B i va perdre en els penals en Burgos.
0: Bueno, que un d'aixòs 4 té que pujar
2: a segona federació.
0: Si un d'aixòs 4 puja, la Geneta no baixa.
2: Qualsevol dels 4 samarretes és vàlida, però tenen que pujar. Pues no hi ha més, eh? Però clar, ara el problema és així, que ara tenen que passar. S'ha jugat el primer partit de les semifinals de la promoció d'ascens.
0: Sí.
2: Multiplica. Són 5 setmanes més que te queden per a esperar per a planificar una temporada. No sabem si estàs en una lliga inferior o estàs en la mateixa categoria. S'han juntat tot, per desgràcia, i estarem pendents també d'aixòs resultats per a contar-los com estan les coses per el regit. I amb això tenim tot el Ser Deportivos fet, o sigui que tenim un dia carregat i un dia xulet, la veritat, per a aquestes últimes jornades.
0: Molt bé. Avui tenim hora 25,
2: Ara hi ha hora 25, hasta que el més segur és que fins al dia 29 tinguem hora 25 deportes.
0: Val. El que sí tenim és ventana, i està el nostre company Esteban Arroyo. Esteban, a les 7 i 20, què tenim preparat avui?
1: Doncs avui a les 7 i 20 parlarem amb el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Cultura, com estem en la vaga educativa ja, al final, perdó, amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Ontinyent, amb Àlex Borrell i diversos membres de Grupeto, el grup d'orquestra de Pua i Pulso, que realitzaran aquest divendres un concert de música festera a la Sala Gomis d'Ontinyent a partir de les 8 de la vesprada. Estaran al nostre estudi i farem l'entrevista a partir de les 7 i 20 de la vesprada.
0: Fantàstic. Doncs ja tenim tot el menú per al dia d'avui, dels diferents programes de ràdio Ontinyent Cadena SER. Només ens queda donar les gràcies als nostres companys, escoltar uns anuncis i començar ja en esta informació de la concentració dels equips directius ací a Ontinyent. Tomàs, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, que vagi bé.
0: Gràcies a Carmen també. I Esteban, escoltem en no res.

0: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
1: El aval del Valle de la Hostelería no necesita un proveedor más. Necesita uno que esté siempre. En Dicomer, distribuidores oficiales de Estrella Galicia, Café Barcel y grandes bodegas, no queremos ser los más vendidos, queremos ser los más queridos, porque somos un equipo que responde. Dicomer, tu distribuidor de confianza.
2: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven e infórmate en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almach 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
3: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de León 9, Xàtiva. ganeshecléctico.com.
4: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón 285 centímetros, 349 euros. Cheslong de gran confort, 399 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
5: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
6: Quina és l'última hora, d'esta vaga indefinida dels docents? Perquè tenim informació que ens arriba després de la reunió de dijous passat entre conselleria i sindicats, que va acabar sense acord i amb molt de malestar per part del professorat, l'STPB ha mogut fitxa. El sindicat ha anunciat avui que ha presentat una contraoferta formal a la proposta de preacord plantejada per la Conselleria d'Educació. Una proposta que, recordem, va ser rebutjada per tots els sindicats perquè consideraven que era insuficient i massa inconcreta. Segons ens explica STPB, el document que han entregat actualitza les mesures que ja havien presentat en abril després d'una consulta al professorat, però incorpora també noves exigències arran de les últimes retallades denunciades en cicles formatius i en batxillerat artístic i nocturn. Tot això arriba, ja sabeu, en una jornada que torna a ser clau, perquè esta vesprada a les 4 està convocada una nova mesa de negociació a la Conselleria d'Educació per intentar desbloquejar el conflicte i acostar postures entre administració i sindicats. Mentrestant, s'estan continuant continuen les mobilitzacions i una d'ella podem parlar que és la dels equips directius dels centres públics d'Ontinyent que han decidit fer un pas endavant. I se n'anem fins a eixa concentració que han convocat els centres i els equips directius dels centres públics. Allà estan Esteban Arroyo, Carmen Úbeda. Esteban, què tal?
7: Hola de nou, Miguel. Molt bé, com veies, és de migdia. Ràdio Ontinyent s'han desplaçat així fins a la plaça exterior del Centre de Formació de Persones Adultes Sant Carles d'Ontinyent, on els equips directius dels centres públics de la ciutat, de la capital de la Vall d'Albaida, han convocat un acte a les 12 del matí per oferir de manera conjunta en plena vaga indefinida, com estaves explicant, quina és la postura de seguir estar ahí recolzant. Anem a parlar amb alguns d'ells, d'estos directors de centres que hi han directors de centres de secundària i directors de col·legis. Anem a començar per Fran Albero, director de l'estació, perquè heu decidit compareixer avui, fer aquest acte de manera conjunta els equips directius de centres públics d'Ontinyent.
8: Hola, bon dia. Com saps, esta vesprada hi ha una negociació després d'una setmana de vaga, per a algunes persones extremadament dura per les situacions econòmiques que això comporta, i davant de la convocatòria de la Conselleria de presentar un pla per a la negociació d'esta vesprada, volíem donar tot el recolzament als nostres companys que van a la negociació i un missatge clar a la Conselleria. Tots els centres públics estem a una i no pararem fins a aconseguir un percentatge molt alt de les nostres reivindicacions. I volíem transmetre aquesta imatge d'unitat i de potència de cara a la negociació d'esta vesprada.
9: Com esteu vivint des dels centres, els directius dels centres, aquesta primera setmana de vaga?
8: La veritat, en la pella borronada, per la quantitat de companys i companyes que s'estan mobilitzant i que estan davant d'un moment que ells han qualificat com a històric. I jo, a més, afegiria que les direccions hem estat en segon pla, perquè han sigut els companys els que han sigut capaços d'organitzar-se, de coordinar-se, de muntar l'assemblea local, comarcal, i la veritat és que és un orgull.
9: Parlem també amb Vanessa Esparza, directora del Vicenç Gironès, del Col·legi de CEIP Vicenç Gironès. Vanessa, la Generalitat parla d'un seguiment del voltant del 20% a nivell regional, però vosaltres parleu d'un conflicte massiu. Quina és la realitat que esteu veient als centres de la Vall d'Albaida?
10: A veure, nosaltres, és el que t'ha comentat el nostre company Fran, vegem que la participació és massiva en general, en tots els claustres, i que per això estem així, per a donar-los força, i que això és complicat per a tots. Però nosaltres necessitem aquest acompanyament d'avui, crec que els claustres i nosaltres, els equips directius, que sempre diguem el mateix, nosaltres som equips directius, però per davant de tot som professors i mestres, i això és una lluita conjunta d'equips directius, professorat i famílies. I sí que veiem que n'hi ha una unió que no és un 20% que diu conselleria, podria ampliar les imatges de tota la manifestació que hi havia a València, que comença a comptar, si està avorrida, la consellera, perquè la veritat és que jo crec que estem en un moment històric que al final tot això sempre agafes coses positives de tot això, i el positiu és que hem vist la força que tenim units, tots els centres, instituts, escoles públiques, les escoles, l'escola oficial, conservatori, al final tots estem lluitant per lo mateix, i han fet falta aquestes coses per a unir-nos i veure lo forts que som, sobretot quan anem tots a una.
9: Quin és l'ambient que hi ha actualment entre professorat, alumnat i famílies?
10: A veure, l'ambient és un poquet, jo crec que depèn en el moment en què mos parles, és un poc de tot. És cansats, perquè a vegades diem, ostres, és que duem com si duguem un mes de vaga, però és que realment estem cansats i necessitem ja la nostra seguida, veure els nostres xiquets que mos veuen en la porta i ens diuen quan torneu i quan ens tornem a veure. I per això sí que és important que la gent es doni compte que per a nosaltres és un esforç, a banda de l'econòmic que se fa, és un esforç també a nivell mental, de la necessitat que tenim tots de la nostra marxa habitual, de veure els nostres alumnes, de seguir amb ells i en les famílies també. Però és veritat que tot el que se va viure també el dijous passat en Ontinyent ens ha impulsat per a dir, val, estem acompanyats, estan recolzant al final una cosa que és de tots i de totes, i per això estem un poquet més tranquils en aquest aspecte.
9: Gràcies, Vanessa.
10: A vosaltres.
9: Altre dels directius és el director de, precisament, de On Estem, el Centre de Formació de Persones Adultes Sant Carles d'Ontinyent, Juan Antonio Soler. Què suposa per a vosaltres el recolzament, com estava dient Vanessa, que vau veure el dijous al carrer ací a Ontinyent i després el divendres a València, en eixa gran manifestació?
11: Nosaltres és fonamental que es visibilitzi tota aquesta indignació per la pèrdua de la qualitat educativa en tots els sentits. En el cas nostre, evidentment, un any ha sigut un any molt complicat, hem perdut tots els tallers de l'associació d'alumnes, hem perdut 4 professors, havien d'estar sí o sí, perquè la veritat és que la pèrdua que hem tingut, com en tots els centres, vull dir, és col·lectiu, és una reivindicació col·lectiva a tota l'educació pública, no? Havien d'estar i hem de sumar-se també, evidentment, en aquesta manifestació i en aquesta situació de vaga, perquè creguem que és lluitar per la dignitat, sobretot, de l'educació pública a tots els nivells. I evidentment, pues, hem d'estar i recolzar al 100% tot això que es fa.
9: El recolzament de les famílies està sent visible. Creus que la societat està entenent, ha entès el missatge que voleu transmetre?
11: En general, sí. Jo crec que la reivindicació va de qualitat i va de servei públic, i la gent, jo crec que és conscient de la degradació cada vegada major que estan produint-se a nivell educatiu, com també pot ser en altres nivells. Vull dir, jo crec que és sensible, i això redundeix repercuteix al final en el benefici de tota la societat. Jo crec que en aquest sentit la tenim de costat, i encara que sempre cal fer pedagogia i sempre cal explicar les coses perquè les fem i els motius darrere, jo crec que la gent en general sí que ho entén.
9: Gràcies, Juan Antonio.
12: A tu, gràcies.
9: Anem a per altre directiu, en este cas el director del CEI Martínez Valls, Rafa Alfonso. Rafa, esta vesprada n'hi ha una reunió amb la conselleria, veurem què és el que passa, però de moment, per a recordar als oients de Ràdio Ontinyent, quines són les principals reivindicacions que considereu irrenunciables en esta negociació?
13: A veure, jo crec que són totes aquelles que acabem de llegir al manifest, crec que ha quedat ben clares, sobretot el que nosaltres volem és la millor atenció per al nostre alumnat, que és a qui ens devem, i per a les nostres famílies. I, evidentment, crec que és també molt digne demanar doncs la millora salarial, també, perquè portem, com a col·lectiu, més de 20 anys en què no s'ha revisat, i crec que és digna també aquesta lluita. Només si fos això la causa, ja estaria molt bé la reivindicació que estem fent. Que no és això sol, val? Evidentment, també s'han de millorar les condicions climàtiques de les aules. Com a administració, també som les úniques que no tenim les condicions necessàries. Ninguna altra administració, ni els hospitals, ni les administracions generals de l'Estat, tu vas a les oficines, estan perfectament condicionades, tant a l'hivern com a l'estiu, cosa que a nosaltres no passa. I també treballem al juliol i no podem brindar aquestes condicions a la nostra gent, no? I, evidentment, una inclusió real, que no és a costa de la voluntat pròpia de cada centre, sinó de hauria de ser en recursos, amb la dotació de recursos humans per a l'escola, per a poder atendre les necessitats individuals de cada alumnat.
9: Com dèiem, Rafa, avui a les 4 de la vesprada hi ha una nova reunió entre conselleria i sindicats. Què espereu d'aquest encontre?
13: Esperem una resposta favorable per part de la conselleria a aquestes reivindicacions que acabo de comentar. He destacat les més importants, però n'hi ha alguna més. I sobretot sentir-nos escoltats, que fins ara no ens havíem sentit escoltats i dona la sensació de que fins i tot se pot estar l'administració a la qual es devem també burlant-se de nosaltres, no? Almenys sentir-nos escoltats i apropar aquestes postures i a veure si se pot arribar a un acord que satisfaga aquestes necessitats.
9: Gràcies, Rafa.
13: A vosaltres.
9: Bueno, seguim parlant amb més directius. En este cas, el director de l'IES l'Estació, Rafa Gandia. Del Jaume I, sí, perdó. El director de l'IES Jaume I, Rafa Gandia. Penseu que encara hi ha marge real per a desbloquejar el conflicte durant les pròximes hores o dies?
14: A veure, al final en una negociació el que demanes sempre el 100% igual no es pot aconseguir, però pense que en voluntat també per part de l'administració sempre es pot aconseguir buscar una situació intermitja en la qual es pugui arribar a un acord.
9: Com està afectant aquesta situació al dia a dia als centres i també a nivell emocional vostre, del professorat?
14: Primer que res, el que té és el tema de les classes, pues, pràcticament no s'estan donant, perquè en el moment que falta més d'un 30% en un centre com el nostre, que és molt gran, les classes són molt complicades de donar-li cap continuïtat. El que sí que estem és atenent en tot moment a l'alumnat i no estem deixant cap alumne desatès o sols, però les classes està sigui molt complicat. I emocionalment, el professorat el que veu és que conforme van passant els dies, ara parar seria tirar enrere molt del que tenen perdut en tant dia de vaga. Per tant, ens veuen abocats a seguir fins a aconseguir un acord que complisca una part gran del que s'està demanant.
9: Gràcies, Rafa.
14: De res, moltes gràcies a vosaltres.
9: Anem alternant entre instituts i col·les. En este cas anem a parlar amb la directora del CEIP, Lluís Vives, Enri Valls. Enri, bon dia.
15: Enri Mollà.
9: Vaig canviant-vos els noms, els cognoms, al final, com sou tants. Enri Mollà, disculpa'm. Enri, què li diríeu a les famílies que poden estar preocupades per la duració de la vaga?
15: Mira, nosaltres tenim tantes ganes, o més que ell, de que això es solucione, s'arregle, i estem intentant que des de centres es doni tot allò que podem de nosaltres, com fem sempre, la veritat. què els diríem? Pues que jo crec que en un primer moment estiguen tranquils, val? Que per part dels centres intentem arreglar les coses i els seus fills, quan tornem a la normalitat, que desitgem tornar prompte i en millors condicions, estaran atesos i anem a recuperar lo perdut d'alguna manera.
9: He parlat abans amb els teus companys de la resposta l'altre dia en la manifestació d'Ontinyent o la manifestació de València, però la Vall d'Albaida està sent una de les comarques més actives en les mobilitzacions. Com valoreu la resposta que s'està donant des de la resta de municipis?
15: La resta que no són de la Vall d'Albaida, dius?
9: La resta que no és Ontinyent.
15: Ah, val. Sí, en general estem mobilitzant. Mira, les xarxes socials fan molta feina, val? Els mitjans de comunicació fan molta feina. Per tant, pense que estem tots molt, molt, molt, molt informats del que hi ha, del que s'està fent i, evidentment, estem tots molt indignats. Per això hi ha una resposta molt bona. Per part, pense que no és només Ontinyent, sinó a nivell de la Vall d'Albaida.
9: Moltes gràcies, Henry.
15: A vosaltres, sempre.
9: I anem a anar amb el director del Bonavista, del CEIF Bonavista. Quique, com estàs veient, com has vist l'ambient d'avui ací i que està veient-se als carrers, als centres educatius?
12: Bon dia, ho he vist fenomenal, perquè hem tingut una acollida per part de tot el professorat, per part de les famílies, els equips directius. La veritat que ha sigut una jornada molt intensa, molt bonica, i pensem que tot el món està reivindicant els drets a una educació pública i de qualitat i en valencià. Aleshores, avui ha estat, s'han sentit, hem volgut fer això als equips directius per manifestar que estem al costat dels claustres i que som tots, som equips docents i tots junts.
9: Gràcies, Quique.
12: Moltes gràcies a tu.
9: I abans d'acabar, estic veient així a la directora, a dos directores més, hi ha més directius, però per què no parlar amb la direcció de l'Escola Oficial d'Idiomes i amb la directora del Conservatori Professional de Música, a Pilar Ferrero, i amb Maria Minsut. Per exemple, Pilar, com es viu aquestes mobilitzacions, aquesta vaga des del Conservatori?
16: Pues la veritat és que ha tingut prou de repercussió. Feia temps que una vaga de l'ensenyament no impactava també tant en el nostre col·lectiu, que també patim moltíssimes de les reivindicacions que també patixen en els ensenyaments obligatoris.
9: En el vostre cas, des de l'Escola Oficial d'Idiomes?
17: El mateix cas. Nosaltres portem també molts anys patint retallades i també tinguem la sensació de no poder arribar a cobrir les necessitats de la població. Ens ha donat molta alegria veure tot el moviment i tota la força que han agafat la resta d'etapes educatives en les seues reivindicacions i com a part de l'ensenyament públic ens unim, perquè com diu Pilar, la majoria de les coses que estem intentant negociar ens afecten a tots i hem de fer força i hem d'estar junts per aconseguir-les.
9: Entre el calendari de mobilitzacions que ja no sols a Ontinyent, sinó a la comarca, esperant aquesta reunió d'esta vesprada, segons el que passe, hi ha convocada demà a l'Olleria una gran marxa reivindicativa com la que va haver dijous passat així a l'Olleria. Què els diríeu a la gent, a les famílies i alumnes també, per què no, de tota la comarca?
16: A veure, pues jo penso que n'hi ha que continuar demanant-los el recolzament. Jo penso que estan molt sensibilitzats perquè les famílies també pateixen pràcticament en primera persona totes les reivindicacions que s'estan demanant, quan hi ha falta d'orientadors, quan hi ha retallades, quan hi ha molta burocràcia. I aleshores jo crec que el col·lectiu s'està sentint recolzat. Que no decaiguen, per favor, que estiguen al costat nostre, que pensen que el que fem és per tots i és per el bé de l'ensenyament en general. I ojalà esta vesprà s'arribi a un acord i si no demà, pues a continuar peleant fins que s'arribi a aquest acord, clar.
17: Maria. Sí, exacte. Una vaga indefinida és una situació molt difícil de mantenir i de sostenir. L'esforç que estan duent a terme els docents és abrumador, és increïble i és important que estiguem al seu costat, tots i totes, recolzant-los de la manera que puguem. I una d'elles és eixir al carrer a fer soroll, a vestir-se de verd, i a que la gent s'entere de que les coses no són tan boniques com semblen i que tenim encara molt de camí per recórrer i moltes coses que s'han de millorar. I a més és que és vital, és crucial que hi ha que se'ns escolte i que es posi l'educació pública en la rellevància que ocupa en la societat.
9: Maria i Pilar, moltes gràcies.
15: A vosaltres per estar aquí.
17: A vosaltres.
9: Doncs, Miguel, volíem veure com està vivint-se, volíem conèixer com s'està vivint des dels centres d'esta situació, les reivindicacions que plantegen, recordar-ho, i que esperen de les negociacions per poder marcar el futur immediat del conflicte. Tenim una entrevista més, Carmen, amb qui és?
18: Sí, així és, del Centre d'Educació Especial. El teu nom, perdona?
10: Carmen. Carmen Ruiz, del Centre d'Educació Especial Vallblanca. Que així d'Ontinyent.
18: Estic avui així reivindicant una jornada més esta vaga educativa, no? Molt necessari.
10: Sí, igual que donar suport a tota la gent que està fent la vaga, tot el personal docent i nosaltres com a directius també, com a equips directius.
18: Com esteu vivint esta jornada?
10: Pues bueno, entre emoció, la gent també pues, està cansada i en ganes de que ja que signen un acord i poder reemprendre la normalitat.
9: Moltes gràcies.
10: Vale, a vosaltres.
9: Doncs ho deixem així, Miguel. Acabem així aquest directe. Doncs amb aquestes paraules de la majoria, com has vist, com heu vist, heu pogut escoltar, hem parlat en la majoria de centres educatius de la ciutat d'Ontinyent.
6: Perfecte, perfecte el treball, Esteban, Carmen, moltíssimes gràcies. Com diu Esteban, gràcies. Hem parlat amb Francesc Salvero, de l'IES l'Estació, Vanessa Esparza, de Vicenç Gironès, Juan Antonio Soler, del Centre de Formació de Persones Adultes Sant Carles, Rafa Alfonso del Martínez Valls, ha passat per els micròfons d'Esteban i Carmen i de la SER, Toni Mollà del CEIP Lluís Vives, Enri Mollà del CEIP Lluís Vives, Quique Molina del CEIP Bonavista, Pilar Ferrero i Maria Mensut de l'Escola Oficial d'Idiomes i del Conservatori Josep Melcior, ja sabeu, i Carmen Ruiz de la Vallblanca. Eixa és l'última hora. Eixa és l'última hora i el que està passant ara mateix a la nostra comarca en relació a la vaga de docents, que veurem què passa en les pròximes hores i en els pròxims dies, perquè esta vesprada és un moment crucial d'esta negociació, nova reunió a partir de les 4 de la vesprada entre Conselleria d'Educació i els sindicats convocants d'esta vaga indefinida. Veurem què és el que eix d'eixa reunió. Veurem què és el que eix d'esta negociació. Però el que tenim clar i el que estem comptant així a Ràdio Ontinyent a la SER des de fa molts dies és el suport que arriba de tots els puestos i de tots els costats per als docents que estan fent esta vaga indefinida.

0: una del migdia, 9 minuts, iniciem segona hora de programa d'este Hoy por Hoy on tinguem Baida al Baida. Avui és el Dia Internacional dels Museus i nosaltres anem a celebrar-ho d'alguna manera perquè el nostre company Tomàs Marín s'ha traslladat fins al Museu Etnològic Comarcal de Benissoda perquè està visquent un dia especial, no només perquè siga el Dia Internacional dels Museus, sinó per més coses que ara mateix Tomàs ens explicarà i ens contarà. Tomàs Marín, què tal? Com estàs?
1: Hola, Miquel, com estem?
0: Pues molt bé, així esperant a veure què és el que ens contes i els que pots explicar ara en directe a la 1:10 des d'aquest Museu Etnològic Comarcal de Benissoda. Conta'ns.
1: I a més en el dia que fa, és exacte, meravellós poder sí. gaudir d'esparatges de la nostra comarca de la Vall d'Albaida i en aquest cas de Benissoda, municipi meravellós. Doncs mira, Miquel, a hores d'ara ens trobem en la plaça Francisco Ferri, lloc on es troba el Museu Etnològic de la Vall d'Albaida. Vaig a llegir-te textualment un cartell que tenim ací davant, a la façana, que es conta que aquest museu és hereu d'un casal del Llaurador, iniciativa de Francisco Ferri l'any 1968, secundada per Vicent Vidal i Pepe Espí. Consells del pas de la societat agrícola tradicional a la societat global recolliren unes 600 peces quotidianes i d'oficis antics. La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida va adquirir eixa col·lecció farà una fotra cada any, 1994, i l'Ajuntament va impulsar la construcció d'aquesta casa. Es va remodelar per última vegada l'any 2014 en cooperació amb el Museu Valencià d'Etnologia i exhibeix una mostra de festes, tradicions, patrimoni i oficis de la Vall d'Albaida. I bueno, aquest espai, al llarg d'aquesta jornada, està sent el punt neuràlgic de la celebració del Dia Internacional dels Museus de la nostra comarca de la Vall d'Albaida, en aquest cas formant part i mitjançant ixa mancomunitat de municipis de la Vall d'Albaida. Bueno, anem a pegar una volteta, com no, per aquest espai que es deixa imatges i objectes que són espectaculars. Jo he arribat i he veure una ràdio que és més gran que el meu cap i em sorprèn i ja m'alegra moltíssim. Ja m'ha fet el viatge, la veritat, amb moltes coses, sobretot del tema de l'agricultura, també tenim aspectes religiosos, d'esports com poden ser la pilota valenciana. I mira, així m'acompanyen multitud de persones que han vingut així, perquè clar, he vingut Radio Ontinyenya i ostres, hi ha que comentar-los un poquet com estan les coses. I ens acompanya ja l'alcaldessa Reme Espí, a la que saludem. Hola, Reme, què tal?
2: Hola, molt bé, molt bona vesprada.
1: Bueno, Reme, com no, tinc que preguntar-te per aquest espai, què significa per als veïns i veïnes de Benissoda aquesta casa?
2: La veritat que aquest espai és un lloc molt volgut en Benissoda, perquè recordem, bueno, esto va ser inaugurat com un casal del Llaurador en el 73, si no m'equivoque. I així molta gent del poble d'abans, a part que va ser un veí que va donar aquest espai, molta gent va donar totes les seues coses que tenia a casa, del camp, perquè no es perguera tal i qual. I a la gent la veritat que li agradava molt vindre i trobar-se les seues coses, les seus arrels en què treballaven els seus pares i tal. I és un espai molt volgut. La gent que ha estat vinguent, que feia molts anys, que portava sense veure, la veritat que estava molt contenta de tornar a veure tots aquests objectes que teníem ja un poc perduts.
1: Alcaldessa, quin és l'objecte que més estima te dona de tota aquesta exposició? Perquè, vamos, n'hi ha un muntó.
2: A mi especialment m'agrada molt la zona del Pou, però sí que la veritat que aquesta trilla és la que tot el món que entra del poble és la recorden.
1: Com una trilla, a mi me pilles, eh? Això de...
2: Servien animals, arrastraven per a desfer el blat.
0: Clar.
2: I en algunes ocasions també un sistema semblant era per llaurar la terra i totes les predes grosses que es quedaven acabava desfent-les, però claro, tot arrastrat per animals com es treballava abans el camp.
1: Classes d'etnologia per part de l'alcaldessa, a mi pareix meravellós això, està fent-nos de guia turística al llarg d'aquest dia. Acompanya'm, Reme, al Pou, que em comentaves que era un espai, bueno, que et dona bons records, que et dona estima, per què? Conta'ns.
2: No sé, recordo molt este patiet, en recordo molt el trosset este que hi ha en les jarres i tal, al pati dels meus abuelos, que n'hi havia com una bancaeta aixina. Entonces, no sé, m'agrada molt este espai.
1: És un espai bonic i és que, com bé esmentaves, recordo un poquet, aquest espai es troba al fons d'aquest espai que està dividit com en dues zones, per dir-ho d'una forma, aquest espai on es troba el Pou, on es troben les tres jarres, també es troben diferents artefactes que utilitzaven els llauradors i ja enmig de lo que és tota la plaça un poquet més gran trobem altre tipus d'objectes que s'han recuperat mitjançant ixe Museu Valencià d'Etnologia. Bueno, Reme, com no preguntar-te, perquè això és el colofó final, podem dir-ho d'una forma, de tota aquesta procés, d'aquest recull d'objectes, i ara el que es toca és reformar perquè tot quede millor i que puguem donar una visita encara millor a totes les persones que passen per Benissó.
2: Correcte, la veritat que aquest museu, crec que va ser el 2014, vam fer una sessió a la Manco, perquè un poble menut no teníem recursos per tindre a gent que pogués portar-ho endavant i desenvolupar el que és el museu. I aleshores va ser abans tota l'exposició que n'hi havia era de tema del camp i tal, de tot el que havia donat la gent del poble, que de fet encara ho tinguem a la planta de baix, però quan va entrar la Manco va fer un poc com un recull de moltes tradicions que n'hi ha pels pobles de la vall, com pot ser la cera, pot ser el tema dels licors, de hielo, n'hi ha diverses coses així de tots els pobles, i no res, la veritat que dona alegria després de tants d'anys poder saber que n'hi ha un projecte per arreglar, fer una reformeta en tot el que cal i poder tornar a obrir les portes.
1: Reformeta, reforma integral, que no és poca cosa.
2: Poquet a poquet. Anem a esperar un poquet ahir, però poquet a poquet jo crec que el projecte anirà endavant.
1: Doncs Remé, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Anem a continuar pegant una volteta per aquest espai que és meravellós i tant de bo aquesta reforma continuï donant impuls ja no sols a l'etnologia de la nostra comarca, sinó també a aquest poble. Gràcies.
2: Gràcies a tu.
1: Bueno, ja hem escoltat les paraules de l'alcaldessa, sí, de Remespí. També tenim dos autores, també podem arribar a dir, de tot aquest espai, d'aquest museu, d'aquesta casa, i també ens acompanya la tècnica de cultura de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, que és Marian. Hola, Marian, com estàs?
3: Hola, bon dia, què tal?
1: Bueno, Marian, com d'important és per a vosaltres aquest dia, el Dia Internacional dels Museus?
3: Bueno, la veritat és que és un dia important, perquè és cert que feia molt de temps que no s'obria aquest museu al públic. Aleshores hem treballat en el Departament de Cultura com el Departament de Turisme per fer-ho possible, junt a l'Ajuntament de Benissoda. I la veritat és que és superbé, perquè ha acudit molta gent, el que ha dit l'alcaldessa, la gent del poble trobava a faltar el museu, ha vingut molta gent a veure l'exposició, i és gent que igual molts familiars havien donat peces, per tant, creiem que ha sigut tot un èxit.
1: Això que comentava l'alcaldessa, no? Que te recorda, te porta records antics, com per exemple ixe Pau i ixes Gerres, i veient tot, i veient tot el que hi ha, veig per exemple així un rifle, veig així una granera, una pala, mimbres, sandàlies, ciris, inclús botelles de vero que com no podien faltar a la Vall d'Albaida. És un recull molt completet que després amb esta reforma jo crec que va quedar espectacular, no? I sobretot per a dinamitzar-ho vosaltres mitjançant la Manco.
3: No, sí, clar, a veure, hi ha una reforma que es farà en breu i la intenció que hi ha és obrir-ho després de seguit al públic. I com bé has dit, pues, la gent ha vingut per tal de veure les peces de molts familiars, peces que hi ha exposades i algunes no estan exposades, perquè així l'exposició la va fer l'Etno de València i entonces va recollir algunes de les peces. Hi ha moltes més que estan guardades.
1: Doncs, Maria, moltíssimes gràcies per atendre'ns i com no, esperem que puguem gaudir pròximament també d'aquest espai que, ostres, te recorda moltes coses i dona molt bones històries. Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: I per tancar, Miguel, també sí, tenim així, com no, de l'àmbit turístic, perquè això és turisme, clar, també això és portar a gent així, ja no sols de la comarca, sinó de les comarques veïnes a tothom, per a poder descobrir totes les històries que ja han així amagades, que sincerament deixen a un bocabadat. Ens acompanya Natàlia Quiris, que també és tècnica de turisme de la comunitat. Hola, Natàlia, què tal?
4: Hola, molt bona vesprada a tots i a totes.
1: Bueno, Natàlia, què és el que més te sorprèn de tot el que hi ha així? Perquè és que hi ha coses per a donar i vendre.
4: La veritat és que sorprendre és tot, perquè cal vindre al municipi, cal vindre a gaudir de l'espai, de la seva gent i, com no, del museu. Així podeu trobar peces tant a nivell d'història del passat i recordar aquells moments, aquella nostàlgia que els nostres avis ja utilitzaven en el seu dia a dia. I per tant és un espai que hem de tindre nostre, és un museu d'etnologia que els nostres avantpassats utilitzaven aquestes ferramentes de llaurança i així trobem pues, tota l'artesania d'espart, del ciri, del textil, tots els productes artesans que avui en dia també els tenim però ja estan més industrialitzats i en aquell entonces es feia tot de forma artesanal i això és una mostra clara de la nostra cultura i les nostres tradicions, les nostres arrels.
1: Que important és això, cuidar les arrels, i mitjançant aquest tipus d'esdeveniments també ho feu, no?, des de la Mancomunitat.
4: Exacte, nosaltres des del Departament de Turisme i Cultura el que hem volgut és donar-li un impuls al museu, juntament a la Mancomunitat i a l'Ajuntament de Benissoda, per tal de que este dia commemorar el Dia Internacional del Museu, Benissoda també tinga el seu punt d'inici, el seu punt de partida i per lo menos que estiga ja com a museu etnològic i com bé mos ha dit la nostra companyera, la idea fonamental o l'objectiu és continuar obrint les portes del museu.
1: Saps de la reforma un poquet com estan les coses a hores d'ara en relació? Com va ser aquesta reforma integral? Què és el que aneu a fer? Què busqueu també des de la Mancomunitat?
4: De la reforma, exactament, n'hi ha un pla d'inversions de la Diputació de València que està dotat en 48.000 euros i el que es pretén és posar-lo en funcionament, tot el tema de lo que és l'edifici, l'ascensor i, en fi, dotar-lo d'infraestructura per al que tinga el seu ús en bones condicions.
1: I per acomiadar-nos, Natàlia, vaig a fer-te la mateixa pregunta que era alcaldessa. Quin és l'objecte, quin és el lloc que més t'agrada d'aquesta exposició?
4: M'agraden tots. Aleshores vaig a convidar-vos i a deixar-vos en ixe cuquet de que vingueu i descobriu cada una de les peces i que cada un diga m'agrada més esta per este motiu, però cal que vingueu i descobriu, no vos ho puc contar, si no és ahí el secret.
1: Spoilers.
4: Claro. Teniu que vindre i descobrir cada racó.
1: Natàlia, com es nota que eres tècnica de turisme? Molt bé, no, molt bé, molt bé, molt bé. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Bueno, Miguel, tots i totes tenen que tindre el cuquet de passar-nos per així quan acabe la reforma. És un espai molt xulo, de veres. N'hi ha de tot, de tots els oficis, i a més d'un li sorprendrà, la veritat.
0: Molt bona iniciativa, l'obrir avui, bueno, en este Dia Internacional dels Museus, i ara ja, com tu dius, tenim el cuquet a veure quan acaba eixa reforma. Perfecte el treball, Tomàs Marín. Moltíssimes gràcies, amic.
1: Gràcies, Miguel, que vagi bé.
0: Adéu.

0: 7 minuts, arribem a l'una i mitja. Clara Soler.
1: Què?
0: Què tal, com estàs? Per als que acaben d'arribar a la ràdio, ja hem saludat fa uns instants abans dels anuncis a Clara Soler, preguntant-li si hi havia o si existeix algun museu dedicat a l'intel·ligència artificial. La seva resposta és no. Jo crec que no. Clara Soler, per favor.
1: M'he venido arriba. Així no es diria. Pues sí que n'hi ha museus d'intel·ligència artificial en Los Ángeles, en Seúl,
0: Està molt lluny.
1: En Lin.
0: Però i què hi ha?
1: Taien Yun. Dataland se presenta como el primer museo dedicado al arte creado con IA.
0: Ah, creado con IA.
1: Un altre que es Robot and IA Museum en Seúl, que té robòtica i intel·ligència artificial. No, igual. Vull dir, no hem d'anar.
0: Com el nostre d'ací de Benissola, ningú. Això és real. És com palpar.
1: Correcte.
0: Bueno, palpar no, perquè hi ha peces que són molt, molt importants, si no es poden palpar. Bo, de què parlem avui? No de museus, no?
1: No parlem de museus. Vale. Anem a parlar d'estalviar-se pasta. Què el pareix?
0: M'agrada.
1: D'estalviar-se dinerets.
0: M'agrada moltíssim.
1: Saps que la intel·ligència artificial serveix per a moltíssimes coses i des de que vam començar he repetit sempre el mateix per a crear, resumir, per a analitzar. I una de les coses que no fem és analitzar. Des d'analitzar la nostra economia domèstica o les dades del nostre negoci, pujant-li un Excel o pujant-li factures, per a que ens ajude, pues una d'aquestes coses que jo vaig fer ja fa 2 anys va ser pujar-li la factura de la llum i dir-li... Explica la factura de la llum detallada, que no
0: si
1: l'entenc.
0: Si pots, explica-me-la si pots.
1: Dime alguna cosa, tot el que me la va explicar, de fet em va dir, te la detalle com si fos una croqueta. Te la desmenuce com si fos una croqueta, em va dir. Sí, la meva idea és aixina. Li vaig dir que m'explicara un poquet i després li vaig comentar, i n'hi hauria possibilitat d'estalviar-me alguns eurets? N'hi hauria altra companyia que em donara possibilitat de... I em va dir, sí.
0: Sempre hi ha.
1: De fet, i em vaig canviar.
0: Ah, sí?
1: Em vaig canviar per pagar menys.
0: Vas fer cas a l'intel·ligència i ha funcionat?
1: Sí, ha funcionat, estic pagant menys.
0: Val.
1: Bueno, pues això, que pareix que siga de friquis com jo, hi ha una empresa valenciana que ja ho fa, i ho fa molt bé, ¿vale? És una startup, és una empresa tecnològica, ¿vale? Que es diu Auro AI, i que utilitza la intel·ligència artificial per a ajudar a persones i empreses a pagar menys en les seues factures de la llum. I el que fa és comparar tarifes i detecta possibles sobrecostos a partir de factures que puja l'usuari. Sí, continua. Vale, dir-te. Avui podríem parlar. Avui, la meva proposta és que parlem en un dels seus fundadors. Estan en una població, ara parlarem amb ell, a veure on estan situats, en una població d'ací de la Comunitat Valenciana. I m'agradaria que parlarem en Álvaro Pérez, que és un jove de 20 i pocs anys, que és el CEO de l'empresa. Són 4 xavals.
0: Com has dit 20 i pocs anys? 20 i pocs anys.
1: 20 i pocs anys.
0: Sí, 20 i pocs, eh?
1: Sí.
0: És molt jove, no?
1: Són molt joves, tots.
0: Val.
1: Està, ja el tens per ahir? Ah, vale. Pensava que ja el tenies per ahir. Bueno, i ells el que han fet ha sigut crear una ferramenta que jo ja l'he provat, en la que per WhatsApp tenen un chatbot que es diu, vale? Per WhatsApp li pugem la nostra factura de la llum, ell la revisa i ens diu el que estem gastant, els quilowatts que estem gastant i... Jo, de fet, ho he provat fa un ratet i m'ha dit que puc ahorrar 163,42 euros a l'any si em canvie a un altre.
0: Encara hi ha un altre més? Si ja vas canviar-te?
1: Ja.
0: O jo. Val, no està molt bé, està molt bé.
1: I li dic, home, pues no estàs malament. Tenim per ahí Álvaro?
0: Ahí està Álvaro, ja, sí, pot ser.
2: Hola.
1: Hola.
0: Hola, Álvaro, què tal?
2: Molt bé, així estem.
0: Benvingut al programa. Gràcies per estar amb nosaltres avui.
1: Bueno, Álvaro, explica'ns què feu en Auro AI, per favor, que jo ja ho he provat, he vist que funciona, perquè clar, no podia no provar-ho. Sí. I conta-nos un poquet, què és el que fa la vostra ferramenta?
2: Clar, nosaltres som una intel·ligència artificial, val, que tu li puges la factura de la llum i instantàniament te dona l'estalvi que tindries a l'any si te canviases a una altra companyia més adaptada als teus hàbits de consum. Actualment ja hem generat uns 100.000 euros d'ahorro als nostres usuaris.
0: Quant has dit?
2: 100.000 euros d'euro anual.
0: Mai Déu, senyor.
1: Perquè fa molts anys... Bueno, des de quan esteu en marxa?
2: Pues portem uns pocs mesos, portem 5 mesos, més o menys.
1: Sí, sí.
0: 5 mesos?
2: Sí. Sí,
0: I com funciona, entonces? Tinc que com accedís? És gratuït? Com es fa això? No ho sé.
2: Sí, és totalment gratuït. Tu simplement el que tens que fer és entrar a la nostra web, sí, que és aurobot.ai, ¿vale?
0: aurobot.ai,
2: vale, efectivament. Sí. I una vegada entres, tens un botó que posa chatear en WhatsApp i li dones i te redirigis directament a WhatsApp, que tots sabem utilitzar WhatsApp. Mm. Doncs, sí. Ahí ja és parlar com si parlasses amb un ser humà. El que passa és que és un bot.
0: Val.
2: I ell t'anirà guiant. Puja amb la factura de la llum, se la puges i ahí ja te donaré estalvi.
1: Uh-huh. Mm. De fet, jo ho he fet aixina fa un momentet. És super senzill perquè va dient-te quins són els passos. Pues puja amb el PDF o puja amb un PDF o imatges, el que tu preferisques, i assegura que es vegin bé.
0: Vale.
1: I a partir d'ahí va donante recibido. Dame un segundito mientras me lo pienso. I el fa l'anàlisis i te ho diu.
0: Vale. I després, Álvaro, clar, el bot o l'intel·ligència artificial que heu creat, imagina que donarà una oferta si la troba, perquè de vegades no hi ha, no?
2: Exacte, si tens la millor tarifa del mercat, doncs pues t'ho diguem, transparentment.
0: Val. Enhorabona, saps? Es convinga, campió.
1: I el tira confeti.
0: Clar,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: No, però si apareix una oferta que és més barata,
1: uh-huh,
0: a partir d'ahí, què ha de fer l'usuari? Com pot interactuar ell?
2: És molt simple. Nosaltres ens encarreguem de tot el tràmit. Simplement tu li dius, oye, vull contratar, i el propi bot te dirà, i vols contratar a través d'un agent que te cride o a través d'un enllaç? I a partir d'ahí tu decideixes, i si no, pues te cridaré, que segurament te cride jo, i ho farem. I si no, pues, ho fas tu a través de l'enllaç.
0: A través de l'enllaç.
1: Claro, però és que ells te ho fan. Explica'ns això, clar, perquè jo el primer que li vaig preguntar és, sí, però com monetizeu? ¿Vale?
0: Com guanyeu diners? Perquè és una empresa, saps? Perquè
2: sí,
0: el servei
2: sí.
0: És gratuït, etcètera, però com guanyeu diners? Bueno, sí, com això monetizeu?
2: Pues nosaltres el que fem és, si trobem una millor oferta, si no ho trobem, no, òbviament, el que fem és l'oferim a l'usuari canviar-se, i per fer el canvi tot és el papeleo, pues, lo que és contactar amb la distribuïdora, tot. Lo fem nosaltres, i la comercialitzadora nova ens paga una comissió per fer tot aquest tràmit, saps?
1: L'usuari no paga res.
0: Clar, l'usuari no paga res. És la comercialitzadora el que vos paga a vosaltres.
2: Exacte, i hi ha molta gent que ens diu, val, però ens donaràs una comercialitzadora que te pague més o te pague menys. No, nosaltres som totalment transparents i te donem la comercialitzadora que més ahorres, perquè el nostre objectiu fins i tot és que tu estalvies, no que nosaltres ganem més o menys comissió, saps? Hi ha molt de pirata en esta indústria, i nosaltres estem així per a canviar un poc tot.
0: Vull dir que, clar, és que t'estic escoltant i mirant el model de negoci, és un poc startup social, no? No, és de veres. Perquè, evidentment, vosaltres guanyeu diners perquè és un treball el que esteu fent, però després també el vostre objectiu és ajudar a la gent a estalviar i a no pagar de més. Perquè...
2: Exacte. Sí. Sí, és que el meu compi m'ho deia l'altre dia, que jo vaig tindre una llamada, val? I era una dona major, sí, que pagava a 0,50. 0,50, per a que te facis una idea, és 5 vegades més de lo que tendria que pagar. Saps?
0: Sí, sí, sí.
2: Clar, li donava un estalvi de 2.000 euros anuals, més o menys.
0: És que és una barbaritat.
2: I jo lo que vaig fer personalment és cridar a la companyia en la que estava, i li vaig posar verds.
0: Això no va ser una IA, això va ser Álvaro directament.
2: Això
1: va ser Álvaro
2: posant una IA.
0: Hosti, que bo. Que bo, que bo.
1: Que bo, que bo, que bo.
0: I a partir d'ahí és quan vas crear l'empresa, o ja ho tenies?
2: No, jo la vaig crear fa uns mesos, sí, que pues ahí estàvem uns companys i vam dir, oye, ¿y esta idea qué? Perquè, bueno, la mare del meu company pagava també una barbaritat.
0: Vale.
2: I nosaltres no entendíem la factura.
0: Clar.
2: Doncs van començar a investigar, i van veure de que el 90% de la gent paga molt més del que deuria, saps?
0: Uh-huh.
2: I van dir, així hi ha negoci i sobretot hi ha ajuda. I ho vam llançar i així estem.
1: Que el van fer el mateix que jo, de preguntar-li a la IA, explica'm una factura, perquè què és el que paga, no? Els baix, l'alquiler, explica'm primer, perquè si no ho entens no pots buscar i ser estalvi, no? Pues això és el que van fer ells, van primer entendre-ho, que parlàvem l'altre dia, primer entendre-ho, i després veure si n'hi ha solucions. I no només ho feu, perquè jo ho he fet només en la factura de la llum.
2: Sí.
1: Però, contamos.
2: Clar, també tenim unes altres verticals. Sí, el nostre objectiu és ser el chatbot que t'ajuda a estalviar en totes les facetes possibles de la vida, saps?
1: Mm.
2: Doncs ara tenim sobretot la llum, que és on monetitzem i sobretot on podem ajudar el més, però també tenim altres variants, com gasolineres, que tu pots enviar la teva ubicació i li dius, tal, estic així i me'n vull anar a Manresa o a...
0: Sí, jo que sí, sé, on siga.
2: I te dona la gasolinera més barata, la més barata.
0: En temps real? Vull dir...
2: En temps real.
0: Clar, perquè el preu de la gasolinera saps que canvia cada dia, que no és...
2: Exacte. Capta el preu a temps real... té uns 30 minuts de
0: marge. Val,
2: de
0: sí, bueno, sí.
1: Bueno,
0: val. Però que no són 24 hores, que està molt bé.
2: Exacte,
0: clar.
2: No.
0: Efectivament. I no heu pensat, querida, com es diu l'empresa?
1: Auro.
0: Aurobot.
2: Auro.
0: I per què no Estalvia? No?
1: Estalvia. Molt bé.
2: No és mala.
0: Gràcies.
1: Està ben tirà.
0: Jo no vos cobraré comissió.
2: No.
0: En este cas.
2: Si me llegues a decir hace unos meses...
0: Sí, ¿no? Se queda. Vale.
1: Pues li ho preguntava Lúdia Álvaro, perquè en la seva pàgina web vegem també que posa llum, gas, claro. Internet, mòbil,
2: sí.
1: Gasolina...
0: Sí, entonces les opcions, clar, és brutal,
2: sí,
0: això.
2: Poquet a poquet estem ampliant. Això, tenim telefonia i gas, ho fem, però ho fem manualment. El gas aún estem ahí fent-ho.
1: Mm. Clar, perquè porta, al final, porta un desarrollo darrere.
0: Clar,
2: exacte.
0: Ha costat molt fer ixe desenvolupament, ixe crear, o sea, no sé, treballar amb la IA, ha costat molt o és més senzill del que pareix?
2: Pues ahí lo que te decía, nosotros vamos a llançar fa 5 mesos.
0: Vale.
2: Pues vam estar uns 6 mesos sense mercat, sense cobrar, sense res.
0: Claro.
2: Res de res.
0: Claro.
2: I lo que estàvem fent és desenvolupar la IA.
0: Claro.
2: I també empapant-nos de fer també els acords amb totes les comercialitzadores, perquè això és molta burocràcia. Si coneixeu les comercialitzadores, són...
0: Què és més complicat? Treballar amb la IA per aconseguir el que heu aconseguit o treballar i negociar amb les comercialitzadores?
2: Uf.
1: Ai.
2: Jo te diria que la segona.
0: Sí, no?
2: Sí.
1: Bueno, i on esteu, Álvaro? Perquè els oients sàpien on esteu, perquè esteu així en la província de València, no?
2: Sí, estem així en Xirivella, al costat de València.
0: Ah, mira.
1: Sí, i veig en la web que sou tot... tot xics?
2: Jovens.
1: Sí, tot sí. Xics jovenets.
0: I de quines edats estem parlant, Álvaro?
2: Pues tenim els tres que estem,
0: sí.
2: 21 anys.
0: Què dius?
2: Sí.
0: Què dius?
2: Perdona. I després tenim uns advisors, però per això.
0: 21 anys, tio.
1: Si entres a la pàgina web, tenen no, caretes de xiquets.
0: Home, 21 anys, té 30 anys menys que jo, i jo tinc cara de xiquet, imagina't ell.
1: Sí, claro.
0: Però no, enhorabona, tio. Enhorabona,
2: de veres.
0: Perquè crec que no només és una visió de tindre una visió de negoci, que ho és, una visió de negoci, a més, adaptada als temps que estem vivint, que ho és, però sobretot el que deia Álvaro, que amb 21 anys tinguin eixa mentalitat d'ajudar a la gent, no? Que un dels objectius siga poder ajudar a la gent i que està...
2: L'objectiu.
0: M'ha agradat molt eixa matisació. Jo he tirat un dels objectius per a que no la gent no cregui que estic fent la pilota, saps? Però sí, no, el veres. Com deia jo al principi, startup social, perquè hi ha molts projectes que existeixen i estan ahí i que, com deia Álvaro, hi ha molt de pirata per ahí, i després hi ha coses que paga la pena trobar com esta empresa. Oye, m'ha agradat molt,
1: Pues mira,
0: una pregunta més.
1: Si entres a la pàgina web, aurobot.com, AI, AI tens, és superfàcil, ¿vale? Lo primer que el diu és ahorra i analitza les teues factures. Tens un botó que posa particular o empresa, que també pots veure-ho com a empresa. Posa llum, gas, telefonia, internet, gasolineres, que era el que ens estava comentant Álvaro. I res, jo animo a la gent a que ho faci perquè és superfàcil, que només tenim que entrar al WhatsApp, com havíem dit, pujar, pues això, ixa última factura que tinguem de la llum, en este cas, i, pues això, xatejar en este bot, ¿vale? En este robot, però que després darrere n'hi ha persones molt jovenetes, enginyers, crec que són, que li peguen ahí al cabet, i que, pues això, una startup valenciana que està arrencant, que porta 5 mesos, però que ja està ajudant a milers de persones a estalviar en ese consum que fem.
0: Vaig a fer la pregunta tonta del dia. ¿Auro per què, Álvaro?
2: Pues... una palabra.
0: Val.
2: Una palabra, no...
0: Val. Val.
2: No és nada en concreto.
0: Val, que no hi ha una història darrere ni res d'això, no? Val,
2: no la
0: val,
2: hi ha, no la hi ha. Val, per val. Això t'he dit que si m'apleguis a dir-la.
0: Clar, tens que cridar-me. Un dia me'n crides. I quan tinc una altra idea, me crides. I ja parlem d'això.
1: I fas una pluja d'idees, Miguel. Jo pensava que venia de Llauro.
2: No,
0: que clara és això, saps? Clar, jo tinc una subvenció, sí, però no.
1: M'ha fet autogràcia.
0: Bon, vaig a comprovar després, quan acabi el programa, comprovaré la història, perquè jo pague molt poc de llum, tinc la sort de pagar molt poc de llum, però vaig a comprovar si encara puc pagar menys. T'ho imagines? Si això passa... Estaria molt bé.
2: Clar,
0: clar que sí. Álvaro, moltíssimes gràcies i enhorabona una vegada més a tots els que formeu part d'Auro. Una abraçada molt forta.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
2: Un abraç.
0: Adéu. 21 anys, eh? 21 anys. De locos.
1: És que jo pensé, a aquesta edat que estava fent jo el tonto. Bueno, estava el tonto, estava, no sé el que estava fent, però...
0: Però no hi havia ahí, ja no podies.
1: Ja. It's your day to start over. Vale.
0: Clar, és que... It's okay. Tu estalviaves als 21 anys?
1: Te calla aquesta. Tens altra pregunta, anava a dir-te, tens altra pregunta. Jo crec que estava treballant ja, estudiant i treballant de cambrera. Entonces sí que estava guanyant-me dineret ja, eh?
0: 21 anys, ja has dit?
1: A veure.
0: Hosti, és que no me'n recordo. Ah, bueno, 21 anys. Jo vaig començar a treballar cobrant
1: en la ràdio
0: als 21 anys.
1: Bé, bueno, pues tampoc...
0: A 30 anys ja, mama. Porta més anys en ràdio que Álvaro en la vida.
1: Pues sí, pues sí.
0: I ell té una empresa i jo.
1: Tens un micro.
0: Sí, ho tinc molts. Però no tinc acords en comercialitzadores, però bo, ja arribarem. Clara Soler, molt interessant, de veres. Moltíssimes gràcies.
1: Proveu-ho perquè funciona.
0: Auro, Aurobot, aurobot.ai.
1: Correcte.
0: Aurobot.ai. Gràcies, Clara.
1: De res. Adéu.

0: 15 minuts i arribem a les 2 del migdia. És dilluns, és 18 de maig de 2026, i si és dilluns i si és l'hora que és, arriba Jesús Insa a Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Jesús, què tal? Molt bon dia.
1: Així és, bon dia, molt bé.
0: Com
1: encantat,
0: estàs?
1: Encantat d'estar així, com
0: bon
1: sempre.
0: Dilluns? Portem bon dilluns o què?
1: Sí, sí, no em puc queixar en absolut.
0: Jo tampoc.
1: M'alegre.
0: Sí, avui és un d'aquests dilluns que després de molts, a mi m'agrada sempre, històricament,
1: sí,
0: el dilluns.
1: Sí, ho sabem, ho sabem.
0: Però portava uns dilluns que era de... Oh, no
1: que,
0: estic
1: que
0: molt
1: quasi,
0: allà.
1: Quasi estàvem fent-te canviar ja...
0: Sí, un poquet,
1: no?
0: Un poquet. Però avui ha tornat a ser un dilluns,
1: bueno,
0: els que m'agraden a mi.
1: Perfecte.
0: Així que, què portem avui, Jesús?
1: Doncs mira, esta setmana, el pròxim divendres, dia 22, es complixen 102 anys del naixement del legendari cantautor francès d'origen armeni, Charles Aznavour.
0: Oh, Charles Aznavour.
1: Sí, són 102 anys que haguera complit eixe dia de no haver mort en octubre de 2018, enguany farà ja 8 anys. I bé, he pensat que avui podíem dedicar a este actor de la cançó francesa, que interpretava amb les seues mans, amb la seua expressivitat facial i amb tot el seu cos, les històries que narrava en les seues cançons. Li dedicarem avui este temps.
0: Molt bona idea, molt bona idea.
1: I si et pareix bé també, m'agradaria, com a cosa excepcional, fer una salutació avui especial a un parell de persones,
0: val,
1: Sebastián, que és d'Alcoi,
0: sí,
1: però que es troba en Bilbao i val, ens està escoltant des d'allí.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: Hola, Sebastián, gràcies.
1: I si n'anem un poquet més lluny.
0: Vinga.
1: La segona salutació és per a José, que és d'Equador, però viu en Itàlia, en Milà, on treballa, i també ens escolta des
0: d'allí. Ah, sí?
1: Així que...
0: José, gràcies per escoltar, i a Sebastián i a tot el món, però sí, això sempre,
1: sí,
0: sempre agrada, no? Que,
1: sí,
0: és, que estan fora d'ací, que escolten la ràdio...
1: I per això ens ha de fer-ho constar, també.
0: Quina meravella. Gràcies a tots. Comencem escoltant ja la musiqueta?
1: Sí, anem a començar escoltant una cançó que es titula Et Pourtant, que va estar, bueno, va ser una cançó de Charles Aznavour, com dèiem, d'este grandíssim artista francès que va estar en actiu fins als 94 anys i que va gravar al voltant de 50 discos entre directes i d'estudi. I en l'any 63 va editar esta cançó titulada Et Pourtant i, per tant, en el seu 11è àlbum d'estudi titulat La Mamma.

0: Que bé sona.
1: Sona molt bé, sí. Precisament
0: estava, no me'n recordava jo de Tassa Pnagur, fixa't.
1: No?
0: No. Mm-hmm. Bueno, pues és això, d'aquests artistes que coneixes,
1: sí, estan
0: que coneixes moltes cançons, però que no ho tens...
1: La seva essència sempre està, és estar i no estar al mateix temps.
0: Exacte, no es pot dir millor.
2: Je n'aime que toi et pourtant j'arracherai sans une larme, sans un cri les liens secrets.
0: En actiu has dit fins als 94
1: anys. Fins, sí, fins que va morir.
0: Que va morir directament,
1: sí, sí, sí,
0: no?
1: Efectivament.
0: Quina
1: sí,
0: barbaritat,
1: sí.
0: Eh? Mm-hmm. Quines ganes de treballar. I de...
1: Sí, i a més va ser una figura també molt important. Va ser diplomàtic també, va ser polític, és a dir, en fi, una carrera molt completa, mm-hmm, molt completa va tindre.
0: Bon, esta és la primera de les cançons que has portat avui.
1: Sí, pues anem a escoltar ara un altre tema, anem a fixar-se ara en una altra cançó molt coneguda d'ell. Mm-hmm. No anem a escoltar la seva veu en les 5 cançons, ho farem en la primera i en l'última. I ara anem a centrar-se en la Bohème. La Bohème, que també és un tema, vamos, molt representatiu de Charles Aznavour, del qual les composicions van viatjar per tot el món interpretant-se en molts idiomes. Mm. Ell va cantar en molts idiomes també, però també ho van fer els artistes que li van versionar les seues cançons. Des de Frank Sinatra, Ray Charles, Bob Dylan, Elton John o Sting, passant per Luis Miguel, Plácido Domingo, Julio Iglesias, entre altres moltíssims. I com dèiem, una de les més emblemàtiques és ixa de la Bohème, que retrata la nostàlgia d'un pintor d'edat madura al passar davant del seu estudi en el barri de Montmartre, París, recordant els seus temps de joventut quan pintava allí en les places de Montmartre. Rafael va fer la seva versió d'esta obra d'Aznavour en 2009 i la cantava així a duo amb ell.

0: Ahí están.
1: Ahí estan, a més, Rafael porta el mateix camí de Charles Aznavour,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, exacte, que arribarà. Mare Déu, que no para, eh?
1: No, no, jo,
0: no
1: jo
0: a vegades, és incombustible.
1: Jo a vegades ho penso i dic, jo no sé, en el cas d'un artista així, deu ser que te naix estar ahí fins al final, no? Però
2: jo crec que perquè penses, necessites...
1: En lo bé que estaries en casa descansant, bueno, disfrutant dels nets, no?
0: Com diu aquell, Rafael te la llum pagar per a la seva vida,
1: vamos,
0: i la de 4-5 generacions.
1: Sí, sí.
0: Però jo crec que és una qüestió de no saber què fer, de no poder,
1: sí,
0: estar parat.
1: És algo,
0: no?
1: És algo de veres...
0: També hi ha alguna cosa de protagonisme, eh? Perquè quan...
1: Sí, un poc buitiu de tot.
0: Sí,
1: jo crec que sí. La bohème
0: s'ha volgut dir. Avui fem això homenatge a Charles Aznavour, amb les cançons que porta avui Jesús Insa, però on continuem?
1: Anem a continuar ara per un altre tema titulat així, es va titular així, ell també, en francès, i anem a escoltar-lo en la versió que va fer Laura Pausini.
0: Uh-huh.
1: Esta cançó, així, ella la va titular Lei, òbviament, perquè la canta en italià, és originària de l'any 74, uh-huh, es va fer molt popular com a banda sonora de la pel·lícula Notting Hill.
0: No ho sé.
1: I, bueno, sí.
0: No sé, però no sabia que era de Charles Aznavour.
1: Però no sabies que era de... Sí. Doncs sí, sí, allí sonava, en la banda sonora d'aquesta pel·lícula. I bé, pues en 2006, com dèiem, Laura Pausini la cantava d'esta manera.

0: A més, em porta molts bons records. Sí. No esta versió, la versió que escoltem o que escoltarem tots en Notting Hill, que ara no recordo el nom de l'artista que cantava, que no era Charles Aznavour, era un altre. Elvis Costello, potser.
1: Podria ser.
0: No me'n recordo. Bueno, igual, que em porta molts bons records, aquesta cançó.
1: És una cançó molt elegant, també, que sona molt bé, també, en esta versió de Laura Pausini, i en la de qualsevol que la pugui cantar amb el gust que es deu de cantar este tema.
0: Sí.

0: Elvis Costello, es confirma la noticia.
1: Si no ho tenim clar del tot.
0: Sí, és sí. Que si no me'n vaig a casa...
1: en la mania.
0: Oh, però on continuem?
1: Continuarem ara per un tema que es titulava Hier Encore, ayer todavía, en anglès Yesterday When I Was Young, ahir quan jo era jove, i anem a, sí, i anem a escoltar-lo en la versió de Gigi de Lana. És una de les versions més recents que s'han fet d'esta cançó, perquè és de l'any 2021, i bé, anem a veure com sonava.

0: Víctor, tu no havia escoltat mai esta cançó, eh? Ai, perdona.
1: Sí, no, doncs jo anava a dir, precisament, estes cançons d'avui són d'aixes que alguna volta anava a dir
0: jo. Esta no. Les altres totes, no? Però esta no.
1: I no te resulta familiar en qualsevol
0: alguna
1: cas?
0: Cosa, quan arriba sí.
1: Perquè té una tonà que...
0: La tonà sí me recorda, però no... Això sí, un poc. Però no la tinc present com una cançó que has escoltat, segur, saps?
1: No. No, a partir d'avui ja...
0: No, sí, això ho tinc clar.
1: A més, moltes voltes passa això de que una cosa te passa una volta i a partir d'ahir, a continuació, t'ocorre més vegades, no?
0: Vull dir... Sí, menys que toque diners i tal, que això no tot ja...
1: No, això té que passar una volta per a que puga repetir-se.
0: Per favor,
1: I que passe una volta, ja és d'entrada ja és un poc més difícil.
0: Sí, entre difícil i impossible. Però...
1: No és com això de dir, ai, feia un segle que no he vist aquesta persona, l'he vist avui, i al cap de dos dies la tornada a veure i al cap d'una setmana l'altra vegada.
0: Això sí passa, això sí passa. Tens tota la raó.

0: Bravo, i ens queda una cançó.
1: Ens queda una cançó. Sí, i jo volia dir que a més d'altres títols tan inoblidables de Charles Aznavour com Isabel, La mama, Llévame, Formidable, Nuestra juventud o Morir de amor, entre altres moltíssimes, anem a quedar-se ja per acabar amb la que és, sense dubte, una de les més dolces, nostàlgiques i aterciopilades cançons d'aquest artista francès. La història de desamor que té lloc en un dels escenaris més bonics del món, en Venècia. Venècia, sin ti.

0: Clar, és que cançons com aquesta és molt complicat no haver-la escoltat en algun moment de la teua vida.
1: Esta
0: és molt complicat.
1: Clar, esta sí, clar que sí.
0: Clar que sí. Venècia sin ti, veus? Jo no me'n recordava el nom de la cançó, però evidentment quan escoltes a Charles Aznavour començar a cantar diu-me. Esta cançó és brutal.
1: Lo més probable és que es tituli algo així, no? I és una cançó per escoltar-la estiguent molt bé tu també, perquè si estàs així en el mateix plan que diu la cançó, malament.
0: Fotut, sí. Estàs fotut.
2: Ante mi soledad en el atardecer.
0: Doncs anem a aprofitar

0: Hola, què tal? Com estan? En uns minutets anem a donar inici al nostre Ser Deportiu a la Sierra i on tinguem a la Sera amb una notícia molt, molt bona. El Bocairent ha aconseguit ser campió de Lliga després de guanyar el Navarrés 1-3 i el Castelló de les Gerres guanyarà 1-0 a l'Alcoyano B. Així, el conjunt veí del Baidí canta l'Aliró. Avui anem a parlar amb Ramon Francés, amb el seu president. A més de contar-los tot el que ha passat en un cap de setmana on també tenim una notícia que ens agradaria contar-los, que el Llutxent deixa de tindre opcions per a fer la promoció d'ascens a Lliga Comunitat. Va caure a casa davant el Simat. Parlarem d'això, parlarem de resultats, de com estan les coses, per exemple, per a la Geneta, que depèn d'un equip valencià per a continuar en la Lliga Comunitat. En una estona sabrem més. I d'altres qüestions que fins les 4 de la vesprada repassarem. Us veiem en 20 minutets. Fins ara.
1: En la cadena Ser.

0: igual anyway.
1: Toca contar-los què ha passat al llarg d'este cap de setmana i comencem parlant per el play-out de la segona federació. Bueno, el Logroñés va guanyar per la mínima amb un gol de penal de Sergio Gil en el minut 67 al Castelló B, un resultat que certifica que aquest equip jugarà la pròxima temporada en tercera federació. Tornarà a aquesta categoria juntament amb l'Ontinyent 1931. I el que no sabem és si la Geneta estarà presenta, perquè a hores d'ara la Geneta és equip de Lliga Comunitat per l'efecte arrossegament al baixar el Castelló B de categoria, juntament amb el Torrent, que va descendre en la Lliga regular. Ara bé, li queda una última bala a la Geneta. Tocarà animar a un dels quatre equips de la nostra categoria, del grup 6è, de la tercera federació, ja saben, Villarreal C, Llevant B, La Nucía i Atlético Saguntino, el que es classifique per aquesta final de la promoció d'ascens, si puja faria que la Geneta salvara la categoria. Sí, les coses estan aixina a hores d'ara. I en aquest sentit, en aquest playoff d'ascens a segona federació, en la primera eliminatòria, el Villarreal C va caure 1-3 al José Manuel Llaneza davant el Llevant B. I en l'altra eliminatòria, La Nucía va guanyar a casa també per un solvent 3-1 front a l'Atlético Saguntino. La setmana que ve, al llarg del divendres us contarem horaris, sabrem què és el que ha passat i què passarà d'inicis horaris, i ja el dius que us podrem contar com estaran les coses per aquesta final de la promoció d'ascens a segona federació, aquesta final de la Comunitat Valenciana. Després tocarà jugar aquesta partida a nivell nacional, com bé sabem. Són un total de 3 eliminatoris per a un dels equips de la Comunitat Valenciana que vulga ascendre de categoria. Depenem d'un d'aquests 4 equips, a hores d'ara, és una realitat, per a que la Geneta continuï una temporada més en la tercera federació. Ara bé, en aquests play-offs d'ascens a la tercera federació, a la redundància, us podem contar que el Tavernes de la Valldigna va caure per la mínima davant el Benidorm, 0-1 al Poliesportiu Municipal de Tavernes de la Valldigna. Per altra banda, podem contar-los també que el Torrevieja va empatar a 0 front al Ribarroja en el Nelson Mandela. Tot es jugarà en Ribarroja de cara a eixe partit en el qual sabrem quina serà la final d'aquesta promoció d'ascens a la tercera federació. Com saben, en la tercera federació grup 6è, l'Ontinyent es va salvar en aquesta posició que no va ser la de la promoció d'ascens, i la Geneta depèn d'aquesta eliminatòria de play-off d'ascens a la segona federació. Depenent d'un d'aquests quatre equips. Esperem que tinguem bones notícies, la veritat. Per altra banda, podem contar-los que en la Lliga Comunitat, com bé saben, l'Olleria, equip de Primera Valenciana, i el Benigànim salvat per la Campana. I us podem contar que en aquest grup tercer de la Primera Valenciana, doncs els resultats no són bons. No són bons perquè el Llutxent ha perdut l'oportunitat, com us comentava abans al principi del programa, de ser equip de promoció d'ascens. Va caure 1-2 front al Cimata Casa a la Plana. Ho parlarem amb Roberto Carlos, amb l'entrenador, en una estoneta. L'Algemesí va perdre 0-2 davant el Gandia, i això fa que en el Joan Girbes el Gandia hagi aconseguit el campionat. Ha cantat l'Aliró a faltar d'un partit, i ese partit que afrontarà el Gandia i el Llutxent este cap de setmana en el Guillermo Laue. Enhorabona a tota la família del Gandia per ser ascens de categoria a la Lliga Comunitat. La Mancomunitat Obosití va caure 0-7 davant la Vall de Salcalans, el Sueca va guanyar 7-4 al Pego, el Massanassa 3-1 al Racing del GMC, i amb aquest resultat el Massanassa suma 3 punts de distància respecte al Llutxent. I això fa que amb el gol haveràs perdut per part de l'equip de la Plana, per l'equip de Roberto Carlos, les possibilitats ja siguin nules de promoció. El Denia també va guanyar 3-0 al Torrent B, l'Enguera va guanyar 3-1 al Deportivo Ontinyent, i la Font d'en Carròs va perdre 1-3 front a l'Alcúdia en esa lluita pel descens de categoria. Pel que fa a la classificació d'aquest grup tercer, el Gandia campió amb un total de 66 punts, el Massanassa segona posició amb 60 punts, encara tenen que jugar un altre partit, i el Massanassa tindria que guanyar o sumar un punt mínim per a certificar aquesta promoció d'ascens, ja que el Llutxet de 57 punts, o l'haveràs perdut amb el Massanassa, però el Denia té el gol, l'haveràs guanyat amb el Massanassa, 57 punts, també té possibilitats el conjunt de l'Alacantí de pujar de categoria. Pel que fa a aquesta zona de descens, qui es juga i qui no es juga, i se descens, la Vall de Salcalà suma 34 punts en la posició número 11, posició número 12 per al Cimat amb 32 punts, l'Alcúdia també té 32 punts, i la Font del Carròs té 31 punts. Sueca i Mancomunitat Ovo City ja han baixat de categoria i entre estos quatre equips, un d'ells baixarà a la segona valenciana. Una segona valenciana que ens ha deixat la derrota de l'Agullent per 3-0 davant l'Olympiacos d'Alcàsser. L'Agullent finalitzarà la temporada com a cuer d'aquest grup cinquè de la segona valenciana. I clar, música alegre. Com no, per a resultats que s'han donat en aquest grup 11 de la tercera valenciana on estan els equips de la Vall d'Albaida, l'Albaidense va empatar a un front a l'Atlètic Muro, el Castelló de les Gerres va guanyar 1-0 a l'Alcoyano B, 1-0, sí, en Castelló de Rugat, i això fa que el conjunt de David Fenollar estigui en aquests moments a falta d'una jornada en promoció d'ascens. El Beniarrés va guanyar 4-0 al Muro B, i així està la notícia. Aquesta victòria del Bocairent 1-3 davant el Navarrés. Una victòria que dona al Bocairent l'ascens de categoria i també el campionat. Enhorabona. Clar, és que el Castelló de les Gerres també a l'aconseguir aquesta victòria va fer que l'Alcoyano B depenguera d'aquest resultat a Navarrés. El Bocairent va fer els deures i va aconseguir aquesta gran victòria. Enhorabona de nou. Les Illes Caramanxell van empatar a un front a la Geneta B. El Montaverner Canals Promeses va haver de ser suspès per la pluja. I tenim dos partits que es van a disputar al llarg d'esta setmana. Un Llosa B Vallada i un Pobla Llarga Aialó. Ja saben la classificació, 70 punts per al Bocairent, 65 per al Castelló de les Gerres, empatat a punts amb l'Alcoyano B. El Castelló de les Gerres es jugarà la promoció d'ascens este pròxim cap de setmana, en l'última jornada de competició. L'Albaidense és 5 amb 56 punts, la Geneta B 6è amb 49, el Montaverner 7è amb 42 punts i un partit menys, la Yelo amb un partit menys ocupa la posició número 9 amb un total de 34 punts. I en la primera regional valenta, grup tercer, també contents perquè continuem amb el comptador del Saro perquè fa derrotes amb el Deportiu Ontinyent guanyant en el minut 90 a l'Atlético Jonense en la Puríssima. Falten molt poquetes jornades, dues jornades per aconseguir aquest objectiu brutal que seria ser campiones de Lliga invictes, que ja ho som, recorden, ja som campiones de Lliga perquè el Deportiu Ontinyent suma 68 punts i l'Eldense, segon classificat, suma 51. A falta de dues jornades, eh? Espectacular treball de l'equip de Rocío Herbàs. En la primera valenciana juvenil, el grup tercer, dos males notícies per als dos equips de la Vall d'Albaida que representen. Podem contar-los que el Ontinyent 1961 va caure en l'últim minut davant el Cullera, 3-2. I això fa que el conjunt comandat per Àngel Warner no aconseguisca ixa promoció d'ascens a una nova categoria. Una verdadera llàstima. I per altra banda també podem destacar que el Benigànim va caure a casa 1-3 front del Portuari de Xarp. Un resultat que fa que l'equip ganxut finalitza la temporada com a cuer descens de categoria fins a la segona valenciana. L'Ontinyent 1961 s'ha quedat a tan sols un punt del Denia.

0: en el món del futbol sala, per a tancar este ser deportiu Sondinya la Vall d'Albaida, este repàs de resultats, millor dit, us contem que l'Olleria la Vall d'Albaida va empatar a 3 front al Maristas València i que finalitza, està a punt de finalitzar la temporada i ocupa la setena posició amb un total de 42 punts. Ja ha salvat, com bé saben. I pel que fa a la Lliga Preferent de Futbol Sala, sabíem que la Pobla del Duc va perdre 6-5 davant el Guadassuar, però que mantenia la categoria, i el Club de Futbol Sala d'Albaida va perdre 6-5 davant el Villar Benaduf, però també ha aconseguit salvar la categoria. Vuitena posició per al Club de Futbol Sala d'Albaida i novena per a la Pobla del Duc, que ha finalitzat esta temporada de la Lliga Preferent de Futbol Sala. I amb això, tanquem els nostres resultats i classificacions d'este cap de setmana. A pesar del divendres us contarem els horaris d'eixes últimes jornades per alguns grups, penúltimes o inclús avantpenúltimes jornades en alguns grups del futbol. Per als equips de la nostra comarca de la Vall d'Albaida també estarem pendents, com no, d'eixes play-offs d'ascens tant a tercera federació com a segona federació. Pel que fas de la segona federació, pendents de que la Geneta puga salvar la categoria amb un ascens d'un equip valencià, i pel que fa a l'ascens a la tercera federació, per a conèixer a qui serien els futurs rivals dels, esperem, dos equips de la nostra comarca de la Vall d'Albaida la temporada 26-27. I ara el que anem a fer va ser agafar aire i saludar a l'entrenador del Llutxenta, Roberto Carlos, per a que ens conte què va passar el dissabte a la Plana.
1: Se necesitan profesionales para cubrir un gran número de puestos de trabajo especializados en el manejo de palas cargadoras, retroexcavadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana y el IES Pou Clar d'Ontinyent lanzan un ciclo de FP para estudiantes de entre 16 y 25 años. Inscríbete hasta el 28 de mayo llamando al 635 191 361.

0: Us ho contava fa una estoneta, bueno, la cara B d'este cap de setmana, sincerament. Bueno, depèn de com ho vulguem veure, la veritat, però clar està que sorprèn molt el resultat després de 90 minuts disputats a la plana que va deixar el Llutxent amb un gol, el Simat amb dos, fent així que el conjunt de la plana doncs ja matemàticament no tinga aquestes opcions per a disputar la promoció d'ascens a la Lliga Comunitat. Bueno, ens acomiadem de la temporada a falta d'un partit, aquest partit davant el Gandia, el que tots i totes doncs, tenim porat el cap, pensant en calculadores, en resultats, en tot el que podia passar i el que no podia passar, però clar està que amb aquesta derrota davant el Simat, doncs ja no tenim aquestes opcions. I us contava això de les perspectives, de veure-ho d'una forma, de veure-ho d'altra, perquè, a veure, jo em poso així a llegir la classificació, com estan les coses, i veig Gandia, Massanassa, tercer el Llutxent, quart el Dénia, cinquè l'Enguera, sisè el GMSI, setè el Torrent B, vuitè el Racing del GMSI, el novè el Pego. Doncs, senyores i senyors, això és complicat. I la categoria es puja molt de nivell. I tant de bo hem aconseguit arribar fins a aquesta posició, que és una autèntica passada. Cal recordar-ho, perquè, sincerament, les papeletes estaven posades a que anàvem a salvar la categoria i ja està. Però bueno, sense excuses, és un final amarg. És un final prou amarg. No ho anem a negar. Roberto Carlos, entrenador, què tal? Molt bona vesprada.
1: Bona vesprada, Tomàs.
0: No sé com esteu, però sorprèn-hi molt, moltíssim el resultat.
1: Sí, a veure, anímicament, la veritat que, pues, com tu bé has dit en la introducció, pues, ha sigut un poc pues, un poble d'aigua gelada, no? Però bueno, sí que és cert que la gent, pues, després, els aficionats ja han preferit, pues, pues, donar l'enhorabona, no?, de la gran temporada i tal. Però sí que el que és un poc, pues, en la mel, en el llavi, no?, de poder haver jugat una promoció, no? Després de veure el partit, pues, el dir que el Simat va ser millor que nosaltres. En aquest partit, pues, pareixia que el Simat era el que jugava la promoció i nosaltres no baixar, no? Però no sé si excés d'activació, no ho sé, Tomàs. Va ser un partit, pues, estrany que no sé, les circumstàncies, pues, que ens envoltaven, pues, eren tot positives i després en el partit sí que és cert que comencem i la primera arribada que tenen, pues, mos fan un gol de mig rebot i la segona vegada que s'aproximen, pues, fem una falta en la frontal de l'àrea que també és gol, no? Al 0-2 pareix que vinga tot en contra i van començar, pues, no sé, si els nervis, es van precipitar, moltes jugades de passes fàcils, es tiraven fora. No, a partir d'ahir no van ser nosaltres i volíem, però no podíem. Això és la veritat.
0: Totalment. És que, clar, jo veient els resultats, fixament el que ha sigut tota la trajectòria del Llutxent, a mi és que em ve al cap la paraula dinàmica i els últims tres partits que de 9 punts tan sols hem aconseguit dos i clar està que amb aquest còmput de punts que tenim en les últimes jornades, doncs és molt complicat aconseguir aquest objectiu de la promoció, clar està, però què ens ha parat en aquest sentit? Perquè sorprenim molt, dos empats, una derrota, què ens ha parat en aquestes últimes jornades? Que, on creus que està la clau, sobretot en això, en aquests tres partits on no hem estat al 100%, per dir-ho d'una forma. No és per no estar al 100%, sinó pel fet de que, clar, no hem aconseguit els objectius que eren tratar de guanyar els màxims partits possibles.
1: A veure, lo fàcil seria dir-te, no, hem pegat un baixo físic, no sé què, però no hem pegat cap de baixo físic, ni jo crec que tampoc. En este últim partit sí que no han sigut nosaltres en el joc, però no sabria dir-te exactament quina ha sigut la clau, perquè nosaltres la personalitat ha estat ahí, el poder anar de tu a tu contra tots ha sigut igual, sí que, pues, millor, bueno, no sé, moments puntuals, pues, se'ns ha girat la sort, no? També és una sort que tampoc han tingut durant tota la temporada, saps? Per això el dic que no no sabria dir-te exactament quin ha sigut el motiu, no? Però bueno, sí que és de veres, per exemple, estos partits que vam empatar contra Torrent, contra el Racing, pues, han sigut dos rivals que han anat a per totes, no? I no sé, no sé si contra nosaltres pues, estaven extra motivats o què, no? Però bueno, són dos equips que ells no juguen res i contra nosaltres pues, celebraven l'empat com si havien guanyat, no? Bé, no sé, són circumstàncies que ja el dic, estan fora del nostre control. Sí que el dic, pues això, que contra, tant contra Torrent, contra Racing van mereixer més, però este partit el mereixen perdre, i soc sincer per una cosa i també per l'altra, no?
0: Cal ser-ho, i crec que també amb l'autocrítica per a pròximes temporades, inclús te vaig a dir, és que és totalment necessària per a assolir objectius i pensar en somnis, perquè a mi, Roberto, si me digueren a hores d'ara, si me digueren al principi de temporada que signava esta situació, vamos, jo la signava 200%, perquè és que jo crec que ningú esperava el fet d'estar a tan sols una jornada, que ens ha faltat literalment una jornada per estar en aquests jocs de promoció d'ascens. Tu què penses en aquest sentit, Roberto? Perquè, ostres, clar està que l'ambició està present, però cal també ser realistes en la situació pel que fa a pressupostos, a equips, a planters. Tu què penses en aquest sentit, Roberto?
1: No, pues com bé dius, jo també ho haver assignat, tot el món, no? Però ho haver assignat i ningú se ho haver cregut. Al final, pues és cert que nosaltres pues, tinguem un pressupost modest, on pues, paguen gastos dels jugadors de gasolina i poc més, comparat amb jornals que potser es poden ir així de a 3X, pues, bueno, però nosaltres ahí no... Crec que no hem d'entrar, no? Simplement és veure pues que hem fet una gran temporada, que hem competit de tu a tu a tot el món i bueno, al final, pues, com l'autocrítica, no? El partit que més em dol pues, és este del Simat, no? Perquè ja el dic, que avui dilluns encara no tinc clar exactament el que ha passat, saps? Entonces, és un poc pues, això, que parlant en Enrique, pues, és que no donen crèdit, és la veritat, perquè no van ser nosaltres i jo crec que són més qüestions futbolístiques, no? Però bueno, ja ho dic, jo no sé, crec que és més perquè no ves a la gent, potser un excés de tensió, no? Que es va afrontar el partit en una il·lusió excessiva o no sé. I després, pues això, pues, estaven més agarrotats que nerviosos, no? Volien fer un passe extra pa fer del centre, pa fer... I això és el moment que perdíem, no? Que aquells estaven superenxufats, que que mos tallaven els balons, que anaven al xoc i s'enduien el rebot, no? Entonces, este es el partido que más analice, ¿no? Cuando debería a lo mejor estar viendo pues, una panorámica de toda la temporada, ¿no? Pero bueno, ya lo digo. Nosotros hemos de estar contentos en lo que han hecho. Los futbolistas han hecho una temporada fantástica, ¿no?
0: Sí.
1: Y bueno, anem a enfocar este último partido de la millor manera, tractar de guanyar la Gandia i ja està, no? Fer una jornada bonica, no sé, tu... Jo és que normalment això ho mires dilluns, encara no ho han mirat, però no sé si en triple empat encara es clavarien, però realment, no sé, han perdut l'oportunitat i de dependre de nosaltres, no? I ha sigut un poc...
0: Són tres punts.
1: Sí, però vull dir que si guanya el Denia ara, crec que estem empatats en el Denia. Si guanya el Denia nosaltres i el Massanas a perdera, pues no sé si un triple empat m'ho afavorirà a nosaltres, però no ho sé.
0: Ahí
1: no
0: sé, saps per què? Però crec que no, per fer el gol averats, no sé. Ara, haver triple empat sí que de veres que pot ser una casuística prou diferent, i no sé si seria diferència de gols o què. A veure, m'ha donat ahí la luz al final del túnel, Però no sé què dir-te, Roberto, la veritat.
1: Crec que no, perquè no sé com... Sé que el Massanassa li va guanyar al Denia. Però, bueno, no sé. No, jo crec que també, si fora aixina, algú m'ho haurà dit, saps?
0: Ja, no haguem tingut aquesta situació. No estaríem aixina, ja, a hores d'ara. No haguem fet aquesta entrevista aixina, la veritat. Però, bueno, sí que és de veres que... A veure, hi ha que agafar-se tot. És que jo penso el mateix. Si així fora, vamos, seria brutal. Ara després ho averiguaré. Però no... Crec que no. Però, bueno, tampoc em sabentis perquè...
1: Jo també tinc poques confiances perquè el Denia sí que va perdre en casa contra el Massanassa, entonces jo crec que, com a molt,
0: claro.
1: Estarem igual a aquest punt. Ahí en nosaltres i el Denia, i el Massanassa estarà per davant.
0: A saber, Roberto. Però, bueno, el que cal tindre en compte és que jo crec, sincerament, encara que a hores d'ara estem, pues, cabrejats, ja que ser clars, estem molestos, sí. Estem aixina pensant en tot moment, ostres, si haguera fet això, si haguera fet l'altre, i si se partit, i si se altre partit. Bueno, que estem tercers a falta d'una jornada, que encara que ens anem a quedar a un lloc de la promoció d'ascens, cal tindre en compte que estem en una primera valenciana que té un nivell espectacular, que hi ha equips que han estat en tercera i en segona B, com poden ser Gandia i Denia, i que tant el Gandia com el Denia s'ha aconseguit guanyar a la plana, i també com no s'ha fet una temporada que sincerament és espectacular i va quedar en la memòria de tots després de la temporada passada, que les coses no ens van eixir tan bé com esperàvem, i que, ostres, que això és una petja de tant davant més de cara a eixa reta final i tot el que es vol aconseguir amb este Llutxent, que esta temporada ens ha donat més alegries que tristeses, faltaria més. Roberto, un plaer parlar amb tu, i la setmana que ve veurem un poc la temporada més detingudament. Gràcies.
1: Vinga, gràcies a tu, Tomàs.
0: I abans d'acomiadar-nos, sí que us podem confirmar, ja parlàvem abans amb el míster, amb Roberto Carlos, fa una estoneta en relació a aquest possible triple empat. Bueno, si n'hi ha un triple empat, igualment a tindre el gol haveràs perdut amb el Massanassa, i el conjunt de la plana no podria estar en aquesta promoció d'ascens, és a dir, que tenim possibilitats nules d'aquesta promoció d'ascens. Agafem aire i ens acomiadem ja. Tanquem els assers deportius.
2: En l'Òptica de Paula continuem amb el 2x1 en progressius i monofocals. Sí, has sentit bé. 2x1 en l'Òptica de Paula, i recorda, pots finançar les teues ulleres sense interessos. Ens pots trobar en Ontinyent, Martínez Valls 42. Vine, t'esperem en l'Òptica de Paula.

I es queden dos minutets per a acomiadar-nos. Estem a punt d'arribar a les 4 de la vesprada i abans d'acomiadar-nos ens agradaria contar-los, perquè com saben continuem contant-los aquesta actualitat, i és que vam conèixer mitjançant les xarxes socials un acomiadament en l'Ontinyer 1961, en el planter d'aquest equip. Pablo Bonet se'n va de l'Ontinyer 1931. Bueno, en una carta d'acomiadament molt emotiva, agraint al club, agraint a tothom que va estar al seu costat i agraint aquesta gran etapa d'un jugador que va fer unes grans, ha fet grans temporades, ha donat molt de nivell, les lesions l'han fet patir i molt, però igualment sempre ha estat un jugador que ha complit dins del terreny de joc. Enhorabona per tota la tasca feta i esperem, com no, que li vagi de la millor forma possible al bo de Pablo Bonet, que és un crac tant dins com fora del camp. Com sempre, donar-lo

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
2: Molt bona vesprada, iniciem setmana després d'un cap de setmana intens, no? Em referís per la fira de tendes Tapes i Rock, que ha sigut tot un èxit, dit per els organitzadors, Ajuntament, Comerç i Naval, doncs estan molt contents per la resposta dels veïns i veïnes, tant d'Ontinyent com de la resta de la Vall d'Albaida i comarques veïnes. Doncs iniciem nova setmana en la qual doncs hi ha més coses, hi hauran, i en l'entrevista d'aquesta vesprada tenim ja els convidats així a l'estudi, doncs anem a parlar d'un concert que hi haurà el divendres per la vesprada a la Sala Gomis. Abans, uns consells i de seguida els saludem.

0: Ontinyent continua apostant per la música i la cultura de qualitat amb una proposta molt especial dins de la programació cultural municipal. La Sala Gomis acollirà este divendres 22 de maig a les 8 de la vesprada un concert de música festera a càrrec de l'orquestra de Pols i Pua Grupeto, una formació ontinyentina que manté viva la tradició dels instruments de corda polsada amb la bandúrria, el llau, la guitarra o la mandolina. Avui ens acompanyen així a l'estudi el regidor de Cultura, Àlex Borrell, i diferents membres de Grupeto, com el seu president, Pepe Miquel, o Jesús Ferrero i Rafa Penedès. Benvinguts als quatre, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Primer que res, Àlex, què suposa el poder incloure dins de la programació cultural un concert tan singular com aquest?
1: Doncs és important, com sempre moltes voltes diem, combinar la programació que fem des de l'Ajuntament d'Ontinyent, de companyies professionals, tant de teatre com de música, però també recolzar tota la música que es fa a nivell d'Ontinyent, i sempre al llarg de l'any busquem un parell de vegades mínim poder contribuir a promocionar la música, en este cas d'aquesta associació de Pols i Pua, que recentment a més s'ha declarat les orquestes de Pols i Pua com a bé de cultural immaterial, i és molt important també donar-los un recolzament, i per això hem pensat de fer aquest concert amb Grupeto.
0: Pepe, Miquel, per a qui no vos conega encara, què és Grupeto i com va néixer el projecte?
3: Bueno, a veure, per ser sincers, n'hi ha que dir que seguim hereus de la primera rondalla que es va fer així en Ontinyent, que la va fer el pare de Jesús, que es deia La Clave. Va haver uns anys de, diguem, d'apagó, però entre el germà major, Paco, i alguns membres que encara quedaven de La Clave, varen refer este grup. Es començaren uns poquets, i poquet a poquet han anat ampliant i han anat afegint-se més membres, inclusive d'altres pobles que han vingut així i formen part de Grupeto. Realment això es comença en el 2011, i des d'entonces pues, no han parat de progressar i de cada vegada pues, clavar-se més dins de lo que es pot tocar en estos instruments.
0: Jesús, què significa per a vosaltres l'actuar a casa, a Ontinyent, a la Sala Gomis, i amb un repertori doncs, com el que teniu dedicat a la música festera?
4: Pues, a veure, per a nosaltres és molt important tenir en compte que som una minoria de músics, perquè estem en el núcleo de les bandes de música, estem en el núcleo. Entonces la música de corda polsada pues és una minoria molt... I claro, nosaltres estem ahí lluitant i a veure si tampoc n'hi ha escola de música, no tenim xiquets que mos puguen continuar, i per nosaltres és molt important que no es perga, sobretot que no es perga, perquè és una música molt bonica. Per supost, té que agradar, però claro, si no mos coneixen, pues no mos poden valorar, i per això és molt important.
0: Rafa, com és adaptar les marxes mores, les marxes cristianes o els pas dobles a instruments de corda polsada?
5: Bueno, pues l'adaptació costa, clar, com tot el que es fa en música, però és molt agraïda. A més, jo convido a la gent a que vinga a sentir-nos, a veure-ho, a gaudir d'estos instruments tan bonics i tan propis d'Ontinyent, perquè ja, no sé, abans de que existissin les bandes ja existia la corda, existia els instruments de corda pulsada i es tocava, i així hi havia una rondalla que era molt bona i inclús tenia premis a nivell nacional, que era la clave, allò es va acabar perquè la gent es va volcar molt a les bandes estan en la nostra comunitat molt apoyades Jo diria un poc massa, apoyades, diria. Però no sóc jo qui per juzgar això. Però... I nosaltres pues, necessitaríem un poc el recolzament. Mira, sense anar molt lluny, ahir, este matí, m'ha comentat un xic. N'hi ha una xica que vol ensenyar-se a tocar la bandúrria, però no sap a on. I aquesta xica, com coneix a mi, que és músic de banda, em va dir, i jo li he dit, quien quiere, dona-li el telèfon, quien quiere, ja veuríem com... Perquè, clar, és una pena perquè nosaltres ja som majors, ja n'hi ha molta gent major i que tot això es perga perquè no n'hi ha continuació, perquè necessitaríem que es recolzara un poquetet a nivell de buscar un professor o dos, o inclús nosaltres mateixa estaríem dispostos a fer les classes i el lloc i tal. Però, clar, la gent també, quan toca un instrument, el que vol després és tocar. És a dir, i jo començo a tocar la bandúrria, on vaig a tocar? Clar, necessita tindre un grup per poder tocar i per poder sonar. I acaben això dient-te, les marxes mores i cristianes tocades per instruments de corda són impressionants. Tindríeu que sentir-ho. Tindríeu que vindre a sentir-ho el divendres perquè caureu de cul parlant malament.
0: Qualsevol dels tres que vulgui contestar, què es podrà trobar el públic en el concert d'este divendres? Hi haurà peces molt conegudes, poc conegudes?
5: Sí. Pues, hi haurà de tot. Hi haurà molt conegudes i actuals també. I sobretot jo estic segur que van a sorprendre's. Van a dir, com és possible que sonen les bandes d'esta manera? Segur.
4: Bueno, des d'ací volem també dir que anem a fer un xocote guinyo al mestre José María Ferrero, perquè enguany és l'any d'ell, i tenim dos o tres peces que són d'ell: Reina Fiesta, la marxa Mora Chimo i la marxa Mora Reige.
3: A més, en els nostres concerts normalment és música molt variada, que és la sorpresa que s'emporta al públic que ha vengut. Sí, perquè, claro, a algú li pot agradar la sarsuela, però a uns altres no. Però és que nosaltres toquem sarsuela, Paso Doble. S'han atrevit a estar en òperes, música de pel·lícules. O sea, inclusive volem fer, gràcies als nous directors, monogràfics de temes de pel·lícules o de tal. Jo crec que el públic s'entusiasmarà en el nostre concert.
0: Quants músics sou ara mateix a Grupeto?
4: Ara, en l'actualitat, som 15 músics. Abans començaren 6. Som 15 a base d'anar peleant i incloent a gent. I també volia dir una cosa que m'ha quedat pendent de lo que deia Rafa. I és que, no sé, deixat i va per cavall, hi ha infinitat de grups de folklore en guitarres, bandúrries, orquestes com la nostra en Carcaixent, en Villarreal, en València, en Alboraia, però moltíssim, eh? Si embargo, si no en tinguem, pues, està la cosa un poquet més para. I grups de danses, tots tenen músics, tots, i tots toquen, a més coneguem moltíssims, molatros. Això és el que volia dir.
0: Quin treball n'hi ha darrere de la preparació d'un concert com este?
3: Un any, que no és poc. Estem un any treballant. Nosaltres tots els dimecres d'horari lectiu, perquè tenim que ensaiar on ens deixen, tots els dimecres ensaiem, tots els dimecres de l'any. Només fem el paró d'agost i és Nadal, i punto. I a vegades, inclusive, si tenim algun concert propet en alguna caseta on siga, nosaltres ensaiem tots els dimecres i ve gent des de 20 quilòmetres d'ací, i ve i complim, i això jo crec que és l'èxit nostre, la constància en l'ensaio, que a vegades són durs perquè estem 3 hores d'ensaio cada dimecres i això acabes en els discs calents.
0: Àlex, quina resposta espereu per part de l'Ajuntament, del públic, per este concert de la Sala Gomis?
1: Doncs esperem que, com bé han comentat, jo crec que és un tipus de música que també no estem acostumats a escoltar, música festera amb instruments de corda polsada, i és una oportunitat de luxe per a conèixer A mi em sorprèn també molt que puguen arribar a fer tot tipus de música pop o bandes sonores, i m'avellís molt poder escoltar-ho. De moment ara tenim este primer concert de música festera, però més endavant podem plantejar noves aventures musicals també amb Grupeto. I cal recordar també que estan federats, que estan federats en la Federació d'Orquestes i Rondalles de Pols i Pua de la Comunitat Valenciana, i també em sembla que en la de Federació de Folklore, veritat? Així que és un bon moment per a que la gent d'Ontinyent conega aquesta formació, i aprofite per a convidar a tota la ciutadania a aquest concert. I també m'agradaria dir que l'accés no serà per la porta normal de la Sala Gómez, perquè com estem també ara en el moment de repartiment del nou sistema de residus amb els poals, l'accés serà per la porta de la biblioteca, que està ben indicat una volta arribi la gent allí a obrar.
0: Perfecte. I ara us pregunto a vosaltres tres, per què cregueu que la gent que ens estigui escoltant ara, ens escolte després, hauria d'anar el divendres a gaudir del concert? Jesús.
4: Bueno, jo crec que serà un ratet de relaxament i d'estar tranquils, d'esta vida que portem molt ajetreada, i un moment per escoltar, deixar-se sentits en la butaca, relaxar i sentir música.
0: Rafa?
5: Per curiositat. Podrien anar per curiositat, per què no? Per veure com sona una banda, no sé, com sona Tabal i Saragüell en tocar en instruments de corda. Millor es sorprèn, no? I també disfruta i gaudeix d'això.
0: Pepe?
3: Pues jo t'ho diria molt clar. Han fet dos concerts en el Palau de la Música de València. I ja t'he dit que al Palau de la Música no va qualsevol. No el deixen, vamos, ni passar. I la veritat que tingueren molt d'èxit, molt d'èxit. I mos deixaren repetir, per això farem dos. Claro, n'hi ha molta cola, la veritat, per entrar. Jo he demanat un altre concert, però no m'han contestat encara. Però, a veure, jo crec que havent fet eixos concerts en el Palau de la Música i haver recibit el calor del públic i veure que la gent que entrava, perquè l'entrada era gratuïta, i la gent entrava, però es quedava, i plenàrem la Sala Rodrigo del Palau de la Música, això vol dir moltes coses. Això vol dir moltes coses. Jo crec que la gent pot confiar, pot tindre la suficient confiança com per apostar per sentir el nostre concert.
0: Doncs aquest divendres a les 8 de la vesprada tenen l'oportunitat de fer-ho la gent d'Ontinyent i la gent de la Vall d'Albaida a la Sala Gómez. Àlex, com es poden adquirir les entrades?
1: Doncs les entrades, com sempre, es poden adquirir a la web de Caixa Ontinyent, en la part de Sala Gómez, i també a la Casa de Cultura, i una hora abans de l'espectacle també. Igual traslladem també el que és la taquilla, pues, a la part de la biblioteca, per si algú vol adquirir-la allí mateix.
0: Però que no s'esperen a última hora, i que millor que passar-se per la Casa de Cultura o entrant en internet a la pàgina web de Caixa Ontinyent.
1: Exacte.
0: Àlex, Jesús, Pepe i Rafa, moltes gràcies.
2: Gracias a vosotros.
1: Gracias.
6: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven e infórmate en Óptica Pro Ontinyent, Avenida El Match 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
0: I moment d'anar ara amb la previsió meteorològica. En Lluís Francesc, bona vesprada, hola.
7: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. Notable ascens de les temperatures este dimarts així a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. La temperatura màxima es quedarà al voltant dels 30 graus. I és que l'anticicló de les Açores ja va estar quasi tot al territori peninsular, i amb ell vindrà l'ascens de les temperatures generalitzat, d'excepció de la vessant cantàbrica. De moment, este dimarts tindrem cels poc nuvolosos, vents variables i temperatures que pugen, tant les mínimes com les màximes. Hem de dir que ja el dimecres es mantenen les temperatures màximes altes, però tornen a pujar les mínimes, valors que es quedaran al voltant dels 15 graus en una jornada, per lo general, de nou poc nuvolosa i molt estable.
8: I En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
0: Escoltem aquest àudio perquè l'actualitat educativa torna a situar-se, continua situant-se en el centre de debat.
9: És important que estiguem al seu costat, tots i totes, recolzant-los de la manera que puguem, i una d'elles és eixir al carrer a fer soroll, a vestir-se de verd, i a que la gent s'entere de que les coses no són tan boniques com semblen.
0: Així de contundent s'expressava este migdia Maria Minsut, directora de l'Escola Oficial d'Idiomes en Parc Granell de la Vall d'Albaida, en una jornada marcada novament per les protestes de la comunitat educativa. Amb la vaga indefinida entrant en la segona setmana i amb una nova reunió clau que està celebrant-se esta vesprada entre sindicats i conselleria, els centres públics d'Ontinyent han tornat a eixir al carrer per a fer visible el malestar del sector. Després de la multitudinària manifestació de dijous passat a Ontinyent i divendres a València, el govern autonòmic presenta una nova proposta per a intentar desbloquejar un conflicte que els equips directius consideren ja massiu als centres educatius, molt lluny del 20% de seguiment que manté la Generalitat. A la Vall d'Albaida, la comunitat educativa, com dèiem, continua mobilitzada. Este migdia, a les 12, els equips directius dels centres públics d'Ontinyent s'han concentrat a l'exterior del Centre de Formació de Persones Adultes Sant Carles en una compareixença conjunta per a visualitzar el suport a les reivindicacions del professorat i reclamar avanços reals en la negociació. Fran Albero és el director de l'IES l'Estació.
10: Tots els centres públics estem a una i no pararem fins a aconseguir un percentatge molt alt de les nostres reivindicacions. I volíem transmetre aquesta imatge d'unitat i de potència de cara a la negociació d'esta vesprada.
0: Els responsables dels centres asseguren que la protesta va més enllà de les condicions laborals i defensen que el que està en joc és el futur de l'educació pública i la qualitat del servei que es presta a les famílies. Juan Antonio Soler és el director de la LEPA Sant Carles.
11: Nosaltres necessitem este acompanyament.
0: Ell no és, ara sí.
10: La reivindicació va de qualitat i va de servei públic i la gent, jo crec que és conscient de la degradació cada vegada major que estan produint-se a nivell educatiu.
0: La concentració també ha servit per a reclamar millores en aspectes que afecten directament el dia a dia dels centres, com ara les infraestructures i les altes temperatures que suporten moltes aules durant el curs. Rafa Alonso és el director del CEIF Martínez Valls.
12: Evidentment també s'han de millorar les condicions climàtiques de les aules. Com a administració també som les úniques que no tenim les condicions necessàries. Ninguna altra administració, ni els hospitals, ni les administracions, no sé, generals de l'Estat, tu vas a les oficines, estan perfectament condicionades tant a l'hivern com a l'estiu, cosa que nosaltres no passa. També treballem al juliol i no podem brindar aquestes condicions a la nostra gent.
0: Doncs tots pendents d'aquesta reunió d'esta vesprada. Tenim que deixar-ho així. Tota la informació en radioontinyent.com. Gràcies, bona vesprada, adeu.
13: Carrefour sigue la fiesta con miles de descuentos todos los días.
14: Sí, como el 50% en todos los arroces. Canjeable en un cupón.
13: Que te renta un montón. Solo el 19 de mayo.
15: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
16: Cada día ando más despistado.
17: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
18: ¿Cómo completarías esta frase? Si yo fuera...
19: Yo quiero ser mujer.
18: Moderno, moderna, moderne, adolescente, mueble. Si yo fuera una letra...
20: M de moto, mami.
18: Si yo fuera un día de la semana. Si yo fuera...
21: Rubio, pastelero, escritor, un perro, un sombrero, portero, un pueblo, una ciudad, un país, un continente, mi cuñado, una fruta...
22: López Dóriga, me la pela.
21: Más discreto...
22: ¿Ya estamos al aire?
23: Si yo fuera...
24: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
25: El 681-016731. Esta noche vuelve El Faro, Si yo fuera, en la SER.
24: El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
26: La Ventana, con Carlos Francino.
27: La Ventana que va consumiendo ya su tiempo, pero antes, como de costumbre, a esta hora hay que repasar
26: lo que queda del día.
1: con Isaías Lafuente.
27: Este lunes, ¿cómo lo definimos, Isaías?
2: Pues nada, día de resaca electoral, ¿no?
27: Sí, señor.
2: Ayer votaron los ciudadanos andaluces, vivimos un recuento emocionante, al final muy claro el resultado, pero claro, después vinieron las valoraciones, ese momento en el que la política, decías tú con mucha razón, Francino, se parece muchísimo a la radio en un día de EGM.
27: En la radio, en todas las emisoras de radio, el día que se publican los resultados de audiencia, los datos del famoso EGM, todo el mundo ha ganado. Parece que nadie pierda, porque siempre hay un porcentaje, un programa en concreto, una franja horaria que sirve o para presumir con razón de los datos o para disimular un batacazo. Bueno, pues el día después de unas elecciones ocurre algo bastante parecido.
2: Pero muy parecido, desde luego. Y a lo largo de las últimas horas hemos escuchado muchos análisis, muchísimos, pero de todos, hoy Tony Martínez se ha quedado con uno muy concreto.
3: Sobre las elecciones, después de una noche electoral siempre hay análisis, comentarios, opiniones, pero creo que podemos dar el premio al mejor comentario analítico a... la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha dicho lo siguiente.
4: Señor Feijóo vuelve a fracasar.
3: ¡Ostras! Bueno. El señor Feijóo ha vuelto a fracasar. Porque no ha sido un fracaso cualquiera, ¿no? Escuchamos.
4: Por lo tanto, el fracaso absoluto...
3: Dentro de la categoría de los fracasos estaríamos ante uno de magnitud formidable. Es absoluto, total.
5: Bueno, vamos a ver. Aquí me parece que se ha exacerbado, se ha exagerado todo un poco.
3: Es como el boxeador que llega a casa con tres costillas rotas... la cara morada, tres dientes menos, la ceja partida y le preguntan ¿qué te ha pasado? Responde nada, el otro que ha tenido un fracaso absoluto.
2: En fin, las elecciones tuvieron un ganador claro, sin duda, pero que se quedó sin conseguir la mayoría absoluta que pretendía y que le hubiera permitido gobernar sin tener que contar con Vox. Y quizás esta comparsa, la comparsa Desastres de Alcalá de Guadaira.
19: Señorito andaluz, mal parido.
2: Bueno, esta comparsa y la reacción que tuvo el Partido Popular de quererla censurar, pues haya contribuido a la pérdida de algún voto que podría haber sido crucial para obtener algún otro escaño. Nos lo contaba nuestro compañero Diego Suárez.
20: A alguien en el Partido Popular de Sevilla se le ocurrió que era buena idea que en la jornada de reflexión, en un certamen de comparsas que había en Alcalá de Guadaira, bueno, pues se le pidiera a la Junta Electoral prohibir que esta comparsa actuara allí y cantara. Menos mal que el presidente del PP de Cádiz medió y convenció a sus compañeros del PP de Sevilla de que no debían seguir por ese camino y censurar al carnaval de Cádiz, que es la máxima expresión, como tú bien sabes, de la libertad de expresión. Eso, en el último tramo de la campaña, generó un revuelo, sobre todo en Cádiz, donde el Partido Popular ha perdido votos y los ha ganado adelante Andalucía.
2: Pues el revuelo de Cádiz nos lo ha contado nuestro compañero Pedro Espinosa.
23: Era el regreso del lápiz rojo de la censura al carnaval de Cádiz. De ahí el estallido mediático en redes sociales de la gente del carnaval, de la gente de izquierdas, que aprovechando este error garrafal del Partido Popular, bueno, pues lo utilizó para difundir ese ataque, sobre todo ante un Juan Manuel Moreno, que hasta entonces, bueno, pues había cantado en la campaña, había acariciado una vaca, pues de repente se convertía en la imagen de un censor.
2: Y en Cádiz, desde luego, no se callan, y el propio autor de la primera coplilla, Jesús Bienvenido, pues compuso otro paso doble contra la censura.
28: ¡Maldito!

0: Hola, què tal? Molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a Hora 25 de Porta, sí, a Ràdio Ontinyent, sí, a la SER en aquesta jornada de dilluns. Avui és 18 de maig i és un dia on Bocairent s'ha despertat i amb un somriure i continua amb aquest somriure. Li costarà llevar-li-lo, eh? Perquè van aconseguir l'ascens el passat diumenge al camp del Navarrés guanyant 1-3, després que el Castelló de les Llarres guanyarà 1-0 a l'Alcoyano B. Això ha fet que el conjunt de Miquel Úbeda siga campió matemàticament de la categoria a falta d'una jornada, consolidant així un nou campionat i també l'ascens a la segona valenciana. Una alegria brutal, una alegria meravellosa, que a més sonava així. I com no, amb una rua que van fer al llarg de la jornada d'ahir pels carrers de Bocairent, on tothom es va assomar als balcons, va baixar als carrers, va anar a la plaça de l'Ajuntament per a celebrar, juntament amb els jugadors, cos tècnic i directiva, un any històric per al conjunt bocairentí. Un any i una alegria que ens ha transmès avui a Ser Deportiu. Era així Ramon Francés, el president del Bocairent. Escolten, no te perdua.
1: Avui estic un poc millor, però ahir va ser un dia impressionant. D'aixòs de que no oblides mai. Se'n vam anar a jugar, damunt ens vam ficar a jugar a les 10:30 del matí, sí, en Navarrés. Una hora que és imprudencial. Però bueno, bé, que mos la fiquen, doncs vam anar. I vam guanyar. I estan allí i vam dir, que no anàvem, no teníem res previst de moment, perquè jo ho tinc clar, hasta que no aconseguis l'objectiu, així no es celebra ninguna festa ni res. I estàvem allí i vam dir, i vaig tocar a una persona que conec, vam dur un camió, perquè un autobús pel dins del poble no cap, claro. I tenim un camió gran, se mos va esperar en baix de l'entrada del poble la policia en el cotxe. Vam pujar tots a l'autobús, al camió, i vam fer una rua, bueno, espectacular, perquè...
0: Que guai.
1: A veure, tu saps arribar, lo que és arribar a l'entrada del poble i veure ahí a un centenar de persones esperant-te? Això no sou esperant, nosaltres. Això em va posar la pell de gallina. A més, després, en la rua, tota la gent, tot el poble en els balcons, en les finestres, i així, aplaudint. I quan vam arribar a la plaça, que estava de gom a gom, bueno, això va ser ja el no de mar. Damunt teníem l'alcalde, a Xavi Molina, el regidor Joan, el tenent alcalde Ximo, el coordinador Sam. Estàvem tots esperant-nos amb nosaltres en la plaça. I això va ser ja brutal. Se'n vam anar després de dinar, de festa, i... Molt bé, molt bé, molt bonico.
0: Enhorabona a tota la família de la Bocairent. Anem ja a repassar tot el que és notícia en aquesta jornada. Bueno, esta és la gran alegria, lo del Bocairent. La tristesa la tenim per diversos àmbits, eh? Per diversos àmbits. En primer lloc, perquè la Geneta a hores d'ara és equip de Lliga Comunitat. Va perdre el Castelló B el play-out davant del Logroñés en les Gaunes. Depèn, a hores d'ara, l'equip del Regit, de que un dels quatre equips de la tercera federació que estan disputant la promoció d'ascens, és a dir, Llevant B, Vila-real C, Atlético Saguntino i la Nucía, aconsegueixen pujar de categoria, aconsegueixen arribar a eixa final de la promoció d'ascens davant d'un equip d'altra comunitat autònoma i aconseguir guanyar-la. Depèn d'això, la Geneta, per a no patir el conegut efecte arrossegament. I, bueno, si parlem de promoció d'ascens... també tristos, perquè el Llutxent va caure 1-2 davant el Simat, un resultat que, a més de la victòria del Massanassa, fa que el conjunt de Roberto Carlos no puga estar en eixa promoció d'ascens. Matemàticament, fa una jornada davant el Gandia, que s'ha proclamat campió de Lliga. I, sincerament, la sensació del Llutxent és l'explicat de la millor forma possible el propi entrenador, també avui, en el nostre programa esportiu de les 3:20, en Ser Deportiu. Escolten a Roberto Carlos.
2: Sí, a veure, anímicament, la veritat que, pues, com tu bé has dit en la introducció, pues, ha sigut un poc un poble d'aigua gelada, no? Però bueno, sí que és cert que la gent, pues, després, els aficionats ja em refereix, pues, mos donen l'enhorabona, no?, de la gran temporada i tal. Però sí que el que és un poc, pues, en la mel, en el llavi, no?, de poder haver jugat una promoció, no? Després de veure el partit, pues, el dir que el Simad va ser millor que nosaltres. En aquest partit pues, pareixia que el Simad era el que jugava la promoció i nosaltres no baixar, no? Però no sé, no sé si excés d'activació, no ho sé, Tomàs. Va ser un partit pues, estrany, que no sé... Les circumstàncies pues, que ens envoltaven pues, eren tot positives i després en el partit sí que és cert que comencem i la primera arribada que tenen pues, mos fan un gol de mig rebot i la segona vegada que s'aproximen pues, amb una falta en la frontal de l'àrea que també és gol. No? Al 0-2 pareix que vinga tot en contra i van començar, pues, no sé, si els nervis, es van precipitar, moltes jugades de passes fàcils, es tiraven fora. No, a partir d'ahir no van ser nosaltres i volíem, però no podíem. Això és la veritat.
0: També us contem que pel que fa a les altres categories, l'Agullent va perdre, el Deportiu Ontinyent també va perdre, però el Deportiu Ontinyent ja ha salvat, l'Agullent serà equip de tercera valenciana i el Castelló de les Jarres, com bé saben, és d'hores d'ara en segona posició, en promoció d'ascens i depèn de si mateixa de guanyar a la Geneta Benel regit per a ser equip de promoció d'ascens a segona valenciana. Podrien tindre dos ascensos de la Vall d'Albaida. Seria meravellós. Li sumaríem el del Bocairen, ja sabem. Per altra banda, en la primera valenciana juvenil, l'Ontinyent 1931 va caure en l'últim minut davant el Cullera, resultat que fa que l'equip d'Àngel Warner no puga estar en la promoció d'ascens de categoria i el Benigànim, amb la derrota que va sumar davant el Portuari Orixarp, també fa que el conjunt ganxut baixi de categoria a la segona valenciana juvenil. Molts d'ànims a tota la família del Benigànim. I amb això el que anem a fer va ser agafar aire i centrar-nos ja en tot el que ve de l'àmbit poliesportiu, que també tenim molt a contar.
3: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón 285 centímetros, 349 euros. Cheslón de gran confort, 399 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
4: Y grabando.
5: Todo cama, todo para tu cama.
4: Dame más alegría.
5: Todo cama, todo para tu cama.
4: No tanto, intenta ser más acuoso.
5: Todo cama, todo para tu cama. Te lo podemos decir de muchas maneras, pero en Todo Cama tenemos todo para tu cama. Avenida Almach 56, Ontinyent.
0: I si continuem en el plano poliesportiu, podeu contar-los que Ivan Esparza, el pilotari ontinyentí, va debutar amb victòria en l'individual de Raspall 2026 al Trinquet d'Oliva en una partida de quarts de final del grup B davant Marraí. El jugador ontinyent va començar malament i el seu rival es va avançar amb claredat, 0-10, però Ivan va anar de menys a més, mantenint la calma i remuntant fins a encadenar 5 jocs seguits per endur-se la partida. Enhorabona al pilotari ontinyentí. També contar-los que s'ha disputat al Genovés el trofeu Sant Pasqual en la categoria júnior, on han participat els corredors de l'equip Guerola Perfil 10 del Club Ciclista Ontinyent. Respecte als resultats de l'equip, Borja Jiménez Mas ha aconseguit la segona posició en la classificació general júnior amb un temps de 2 hores, 14 minuts i 55 segons. El donem també l'enhorabona. I per altra banda, en la pujada al Ràfol de Salem, Casals Guard des del circuit de carrers populars de la Vall d'Albaida, Alego Mar Martí i Maribel Caro de la Rosa han estat guanyadors de la quarta pujada. Este dissabte tenim prova a Geneta d'Albaida, en la seua coneguda pujada a la Font Freda, també dins del circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida. I també, este diumenge, tenim la clàssica Ciutat d'Albaida, cursa ciclista, màsters, èlit i sub-23. Inscripcions fins a este dijous, fins al 21 de maig. Ens acomiadem, que tinguen una molt bona jornada i demà a les 3:20 més esport a Ser Deportivo Ontinyent en la Vall d'Albaida. Adeu.